0: Make a move and...
1: Antena Caro. Són les 3.

molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música. Antena Caro. Són les 7.

0: Connectem-nos de la font.
1: Connectem junts, fem més soroll.
2: Cada mes, l'antena Calo, 96.0.
1: Des de la font.
3: Un espai de la Fundació Mesepa.
1: Aquí som tots.
4: Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, història meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat de funcional.
0: Connectem des de la font.
1: Amb la ràdio com a eco al món sol cridant.
5: Amb persones molt especials, donant-li una altra mirada a la vida.
1: Cada veu aporta els seus propis valors.
6: T'esperem a Antena Caro 96.0 amb Connectem des de la font.

0: benvinguts i benvingudes a Connectem des de la Font a Antena Caro, un espai que podeu escoltar gràcies al nostre tècnic Paco Tafalla. Avui obrim els micròfons amb molta il·lusió, bon humor i ganes de passar-ho bé. Aquí estem els nois i les noies del Centre Ocupacional de la Casa de la Font, un grup únic, autèntic i carregat d'energia. Som Pedro Melero, Anna Goretti, Pedro Rodríguez, Núria, que s'estrena avui, i el monitor Kai Moyano. Bueno, la que us parla, Tere Vall de Pérez. Avui, Kai, a qui entrevistem?
1: Avui ens visita una instructora de ioga, una persona que ens ajudarà a descobrir com respirar millor, relaxar-nos, cuidar el cos i també la ment. Perquè el ioga no és només fer postures impossibles, sinó també trobar calma, benestar i una mica de pau enmig del ritme de cada dia. Ella és Noemí Calvet.
0: Pues prepareu-vos per compartir una estona divertida, emocionant i molt propera, perquè avui connectem amb la ràdio, amb la gent i sobretot amb vosaltres. Benvinguda, Noemí, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per incorporar-me.
0: Bueno, aquí els nois i les noies de la Casa de la Font et coneixen molt bé perquè són alumnes teus, no?
2: Sí, ja fa bastant de temps, sí.
0: Què és el que més els agrada? Si te fan parlar molt, que no ho sé.
2: No fan parlar gens. Estan molt disposats a aprendre. Cada dia és un repte per a ells i els agrada molt aprendre, que és el bàsic. I calmar-se i respirar, que és el més important.
0: Molt bé, doncs mira, Pedro Melero ja el tenim preparat. Respira, Melero, i lança la primera pregunta.
3: Ioga.
0: Què és exactament el ioga? Perquè tots ho sabem, però no ho tenim, no?
2: No, perquè hi ha molta confusió en que el ioga és com un exercici físic, i no, perquè la finalitat del ioga és calmar la ment. Aquesta és la veritable finalitat, la claritat mental. I és a través de l'esforç físic, però que ha de ser calmat, i la respiració, el més important. Simplement, és calmar la ment.
0: Que suposo que això no s'ha de prendre en 4 dies.
2: No, és pràctica. És pràctica i simplement això, pràctica.
4: Poner d'aquí.
0: Molt bé. Ben Pedro, la segona pregunta.
3: Qui és? Va fer tormentar en el món de ioga.
0: Com vas començar en este món?
2: Bé, jo és una cosa que te trobes pel camí. Vaig començar com una pràctica personal. A mi m'agrada molt l'esport i sempre he practicat molts esports i de repente vaig començar a practicar ioga i vaig deixar totes les altres disciplines i vaig simplement dedicar a fer ioga. I és això, pràctica.
0: Que el ioga, que és una disciplina molt antiga, no?
2: Molt, mil·lenària, sí. Que ens ensenyes això, és com una mica de psicologia, sí. És tot mental.
0: Pedro. Aquí és una pregunta molt difícil, Pedro.
3: El món.
0: Què vol dir el nom del teu centre? Perquè tu tens un centre de ioga, Roquetes.
2: Sí, tinc un centre de ioga, Roquetes, que es diu Estira... Sí, tranquil, no passa res. T'ho dic jo perquè és una mica difícil. Diu Estira Suka, ioga sala. I Estira Suka són dos conceptes molt importants en el món del ioga. Són dos conceptes que identifiquen la pràctica. Com ha de ser? Ha d'anyaure un esforç, però aquest esforç ha de ser la justa mesura per no perdre la respiració. Ha d'anyaure una calma.

0: senzill, és com que tots tenim bondat dintre el nostre cor, i encara que estigues en un dia fos i que tot ho veigues negre, pots traure el més bo que tens dintre teu. I això, pos a tota la humanitat. En aquests moments convulsos, a vegades que tot pareix caòtic, hi ha amor i bondat dintre el nostre cor.
1: I namasté?
0: Namasté és un saludo que, més que una salutació, és recordar-nos que tots som iguals. Bueno, fora és el cos físic, però és com que la meva divinitat que hi ha en mi, aquesta puresa, saluda a la teva bondat, aquella puresa que tens dintre teu.
1: O sigui, que practicant el ioga podem ser millors persones?
0: Aquí està. Sí, sí, sí, sí. És una de les bases. Has de ser bona persona. La bondat que hi ha. No vol dir que sigui... que tots vivim en un món que hem de lluitar, tampoc t'has de deixar aixafar, però sempre sense fer mal a l'altre.
1: Ui, hi hauria molta gent que hauria de practicar ioga.
0: Aquí està, no
1: una,
0: aquí
1: ve,
0: està.
1: No una vegada al dia, sinó 4 o 5 vegades al dia.
0: És molt important els valors humans. Sí, tal com ens comportem en nosaltres mateixos, com en els altres. És molt important. Aquestes són les bases. I si complissis aquestes normes, tot aniria molt bonic i molt bé, però és molt difícil en la societat actual que vivim. És així.
1: Pues te presento a Anna, que tu ja la coneixes.
2: Hola.
1: Que saps que ella és molt, molt amorosa.
2: Hi ha diferents tipus de ioga. Ara, espera. Qui és el que practica i ensenyes tu?
0: Bueno, avui en dia, pues, com la societat avança tant i tot, bueno, com has dit tu abans, el ioga és una pràctica mil·lenària. Però avui en dia tot se, pues, tot se revoluciona, se modernitza, però jo practico Hatha Yoga, que és el yoga clàssic. I després sí que hi ha, a les meves classes, pues, hi ha nivells, es depèn de la intensitat que li fiques, l'ordre de les postures, però simplement, però és Hatha Yoga. Vosaltres practiqueu Hatha Yoga.
2: Ah.
0: Tots practiquem Hatha Yoga, muy en bien. Essència, perquè totes les postures són Hatha Yoga. Després li pots donar els noms que vulguis.
2: Ara la otra, Noemí, el yoga ayuda també a relajar la ment?
1: Bueno, és un dels objectius, no?
0: És l'objectiu principal, és l'objectiu principal.
2: Vale.
1: I a tu ara te funciona?
2: Sí, a dies, a dies.
0: A dies,
1: segons com
0: bé.
1: Estàs.
0: La honestitat, això també és una qualitat del yoga.
1: No, ella t'ho dirà tot molt clar.
0: Això ho valoro molt d'ells. Vull dir, és una cosa que abans pues, no he... Són molt honestos i això és, bueno, meravellós.
2: Hay días que entro, pues bien, y cuando termino estoy súper relajada, que estaría haciendo ratos y ratos yoga.
0: Eso mola, nana. Primer quan arriben estan així, però després estaríem allí.
2: Bueno, ara, dormir i prou. Cal estar en forma per començar a fer yoga?
0: Doncs no.
1: Ho pot fer qualsevol persona.
0: Un gran mestre va dir una frase que és la que m'agrada més, que identifica el que és la pràctica de ioga, que és, si pots respirar, pots fer ioga.
1: I és bo per a totes les edats?
0: Per a totes les edats, clar que sí.
1: Des del més petit fins a la persona
0: sí,
1: més
0: perquè
1: gran?
0: Perquè guanyes mobilitat, a part de la calma mental, doncs, també les asanes, que és la part física del ioga, te dona mobilitat, força, estabilitat... Coneixer a tu mateix les teves carences per a poder millorar-les, aquí està, per aquí va.
1: I començar, se pot començar a qualsevol edat?
0: A qualsevol edat, clar, sí. Sí, sí, com més pront, millor.
1: Clar, perquè suposo que vas perfeccionant la tècnica,
0: clar,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, vas millorant el teu cos, clar. Però no, envellir d'una manera més sana, diguéssim així.
2: La última i jo, i després altra persona. Hi ha alguna postura de ioga especialment difícil?
1: No, bueno, no bufes, que jo he vist fotografies i he vist imatges,
0: sí,
1: que Déu-n'hi-do.
0: És com explicar-ho. Hi ha moltes postures difícils, clar, però no... tu, quan comences a fer ioga, lo que no, exactament no és fer aquestes postures. Tu has d'anar evolucionant la pràctica. a mesura que evoluciones la pràctica, aquestes postures ja no se tornen tan difícils, enteneu?
1: Clar.
0: Esta és l'explicació.
1: És tot un procés.
0: És aquí, és pràctica.
1: Tu, per exemple, quan, no pots pretendre, quan comences ioga, suposo que a la millor has vist per la televisió,
0: sí,
1: per
0: no
1: algun
0: és
1: lloc,
0: acrobàcia.
1: Unes imatges, i et penses, ui, això no ho faré.
0: Ioga no és acrobàcia.
1: Has d'anar pas a pas.
0: Has d'anar pas a pas i escoltar el teu cos, i a mesura que tu vas obrint-te i practicant, que és el que he dit al principi, tot

0: És pràctica i temps, però llavors el que era difícil se converte fàcil, diguem-ho així.
1: I llavors tu recomanes practicar ioga quants cops a la setmana?
0: Bueno, l'important és començar, és igual, però en dos dies a la setmana ja comences a establir una pràctica i després sempre vols més, més. És que això és el que vol ioga, que practiques tots els dies.
1: Suposo que també l'hàbit fa molt, no? Primer tindre aquest hàbit, sí. Ja que sigui com una necessitat, no que el teu cos t'ho demana.
0: Sí, hi ha canvis, perquè vull dir que tu comences a practicar ioga i hi ha canvis en l'alimentació, perquè també és això, és cuidar el teu físic, el cos físic, no el físic, el cos físic, perdoneu, i totes són hàbits saludables. El que entra dins el cos també nutrix i és important.
1: Pues mira, que tenim encara moltes més preguntes, Noemi. Ara s'estrena Goretti.
2: Tina és la postura més divertida.
1: Sí.
2: Estanya.
1: Que suposo que deia haver una postura
0: més divertida
1: o estranya. Bueno, potser per a tu totes són normals, no, però potser per a nosaltres no tant.
0: No, però no? Bueno, si ho enfoco en quan esteu vosaltres a la pràctica, m'agrada molt quan feu l'arbre, l'equilibri, perquè vos ho passeu pipa, i a més és com que els dona, els reforça, els dona confiança, perquè està de peu aguantant-se, que tots comencen a fer-ho sols, pues, aquella il·luminació que tenen a la cara de quan aconsegueixen algo, que és important, això és super gratificant, la veritat.
1: Mm-hmm. Goretti, tens una altra pregunta, oi?
2: Vol dir que passa mai alguna anedota divertida durant una classe.
1: Sí, bueno, anècdotes n'hi deus tindre de tots colors, no? Bueno, alguna que es pugui contar, Noemi, que a la millor hi ha algunes que són secretes, no?
0: Clar, bueno, pues així divertit i com quan estàs practicant ioga fas molta força amb el ventre, a vegades surten coses. Ja sigui...
1: Surten aires, no?
0: Aquí està, aquí està. I això és lo normal.
1: Sí,
0: traure
1: sí.
0: Vergonya, perquè vull dir, són coses normals. No vol dir que tingues que fer-ho expressament, però quan surten, surten. I com treballes molt...
1: El diafragma, no?
0: I els intestins, que actives molt el ventre, el baix ventre, doncs pues passen coses. I és... Pues normalitzar una mica també, que no passa res.
1: Molt bé, són coses fisiològiques, no? Goretti, la darrera pregunta.
2: Si nosaltres féssim una classe ara mateix, cuina, postura, en recomanaries.
1: Bueno, ja has dit que t'agrada molt quan ells fan l'arbre, no?
0: Sí.
1: Però si ara mos diguessis, va, què en recomanaries fer?
0: Pues lo gato vaca. Que
1: ah,
0: mobilitzen...
1: gato vaca, vale.
0: Sí, que ells saben fer, que mobilitzen la columna. Sí. És com obrir pit i curvar-la. Simplement en este moviment, que és molt senzill, ja mous tota la columna i te recol·loques. O sentar-te. Activant bé els isquions, és simplement aquí, recta la columna, ja també és un estirament.
1: Mira,
0: és molt senzill, que podem fer tots a casa,
1: anem,
0: tots els
1: anem
0: dies.
1: Anem a sentar-nos bé, Goretti. Els isquions ben col·locats.
0: I creixer, com si creixesses.
3: Com si creixes.
0: Això ho fan tots els dies, que venen a practicar.
1: Pedro, que t'estan viendo des de casa, col·lócate como dice Noemi, venga.
4: Ah, sí?
1: Sí, els isquions, vols així, que... també hem d'aixecar les mans.
0: Pots fer, eh?
1: Ah, mira, Anna, com saps?
0: Veus?
1: És una alumna aventajada, eh?
0: Ah.
1: Així.
0: I aquí ja estàs estirant.
1: Mare Noemi, me dono compte que estic molt atrofiada. Oh, me fa mal tot. Ai, per favor. Oh. Bueno, ja he dit que Goretti tenia l'última pregunta, però encara en té una altra. És que és molt curiosa, ella. Ah, que sí?
2: Sí.
0: A veure, a veure.
2: El nens i nenes poden fer aloga.
1: Si poden, els nens poden
0: clar
1: fer ioga.
0: Clar que sí, tothom. I com més prontes comences, és el que he dit abans, millor.
1: Bueno, suposo també que és bo per a tots els nens, però potser per a aquells que són més inquiets o més nerviosos, clar, potser els ajuda més a equilibrar, no?
0: Sí, a calmar-se. Vull dir, ja aprendre, doncs, bueno, les actituds bones, correctes, vull dir, el que hem dit, de ser bona persona. Si ja comences de molt petit, imagina't quan arribes de gran... Quina persona pots arribar a ser?
1: I a més, suposo que amb l'estrès del dia a dia, que abans l'estrès el relacionament més amb les persones grans, no?
0: Però avui
1: però
0: dia...
1: ara, és el que... Sí, sí, sí. Avui en dia, ja des dels més petits, al col·legi, els adolescents, no?
0: Sí, molts, sí, no
1: hi ha molts de problemes de salut mental.
0: Sí, que van molts nens al psicòleg, vull dir que això s'està sí. normalitzant, i llavors, doncs, bueno, en saber respirar i moure's conscientment, potser, sí, hi haurien canvis.
1: Mm-hmm. Noemí, ens podries ensenyar un exercici senzill de respiració per fer ara mateix a la ràdio i la gent que ens escolta a casa?
0: Pues un senzill de respiració que nosaltres fem sempre quan comencem la pràctica de ioga al centre, simplement és tancar els ulls, sentar-te en la columna recta.
1: Va,
0: fer-ho,
1: va.
0: Va, tots. Amb les mans suaus podeu ficar-la sobre els genolls. L'important és la columna recta, barbeta cap a dintre, com que és notar com si t'estiressin la columna, des de la coroneta, la part de detrás, anclant bé els isquions, i simplement comptar, fer que la respiració... La inhalació duri 4 temps.
1: Se fa tot pel nas?
0: Sempre tot pel nas i des del baix ventre fins al pit, inhales i soltes l'aire en l'exhalació des del baix ventre. Sempre durant 4, comptant 4. Aquest simple exercici te fa estar al present, reforça la teua respiració perquè he donat compte que costa respirar allargant-la tant tot el rato i... t'ajuda a que no te vinguin tants de pensaments, a centrar-te en el moment present.
1: Clar, perquè com estàs amb el tema de respiració, sí. El cabell no et dona per a més.
0: Aquí està, és l'important.
1: És deixar la ment en blanc,
0: és
1: no?
0: La més que en blanc, està sempre bueno, centrat pendent en una cosa. No pots deixar la ment en blanc. Pensa que la ment és activitat. I llavors tu has d'estar enfocat en una simple cosa. I això el que t'ajuda és a la claretat, a aclarir la ment.
1: I mentre fem aquestes respiracions és convenient pensar, per exemple, doncs en un paisatge o en alguna...
0: No, has d'estar observant la respiració, estàs enfocat en la respiració, no? Perquè si estàs ja pensant en un paisatge...
1: Sí,
0: ja estàs...
1: ja te'n vas.
0: No,
1: és que això és el que em passa a mi, jo ja me'n vaig, ja me'n vaig.
0: Estar aquí, present, respirant,
1: que te'n va l'aire fins a baix
0: i, com...
1: i veure com te va passant per tot
0: i traient-lo. Perfecte, és una bona explicació, simplement això.
1: Sí, però després això és la teoria
0: i mentre és lo normal és que t'hi vinguin molts de pensaments.
1: Sí.
0: Perquè la teva ment és capritxosa i activa i vol estar molt, molt, molt, molt activa. Llavors aquí el que tu has de dominar-la i parar-la. Este és l'entrenament.
1: És important. Pues bueno, Kai, quan vulgues.
3: Sí, ara ens agradaria conèixer-te una mica més, així que aquí van les preguntes més de caire personal que et fa Pedro.
1: Pedro Rodríguez, que també el coneixes. Mm-hmm. Pedro, quina és la primera pregunta?
4: Tens parella?
0: Pues sí. Estic casada amb un roquetero, però això tinc el centre aquí, roquetes. Jo sóc de Tortosa.
1: Molt bé. L'altra pregunta?
4: A on t'agrada viatjar?
1: Bueno, primer hem de saber si li agrada viatjar, que a la millor no li agrada anar a cap lloc.
0: Sí que m'agrada viatjar.
1: I a on?
4: I a on t'agrada viatjar?
0: I a on t'agradaria viatjar? Pues bueno, a qualsevol lloc. M'agrada molt estar en contacte amb la natura. I l'últim viatge així llarg, per comentar-vos, que vull dir que m'ha marcat molt, és quan vaig estar a l'Índia estudiant. Sí, va ser una experiència.
1: I a quina part de l'Índia vas estar?
0: Al sur, a Mysore. Sí, meravellós.
1: És una zona meravellosa, al sur. Sí. Amb la vegetació extraordinària.
0: Sí, i és una zona més amable perquè com més al nord més pobresa i allí encara pues, bueno, és més amable per a Occident perquè nosaltres no estem acostumbrats en aquelles costums que tenen, que s'han de respectar, però són per a nosaltres les trobem una mica...
1: I vas anar a aprendre.
0: Sí, vaig anar a una escola i vaig estar allí a la ciutat durant bastant de temps i bueno, va ser una experiència molt...
1: I tots els dies practicant ioga.
0: Tots els dies, sí, tots els dies, matinant molt, aixecant-me a les 5 del matí per anar a practicar abans, 4:30, per a començar la pràctica, 5 i alguna cosa. I, bueno,
1: i després el menjar indi, que és extraordinari.
0: És extraordinari.
1: I té una gran varietat.
0: Molt, molt, molt. Molt de picant, això és d'anar en cuidao, perquè bueno, després quan arribes a... aquí al poble te notes que amb l'estómac... Però bueno, però molt bé.
1: Però
0: molt
1: diu
0: bé
1: que això ho fan per la calor, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Però tenen, estan a prova de bomba, aquell estómac. Hi ha molt de picant, eh? Però sí, a mi m'agrada molt. Jo m'ho vaig passar molt bé. Vull dir, en el mitjà, en tota l'experiència, en la gent, que és superamable, tenen una alegria innata, perquè són molt humils, i penses, quan arribes aquí, dius, tot el que tenim, i...
1: Que poc set, agraïts que som.
0: I que poc agraïts, que sempre estem enfadats.
1: I queixant-nos.
0: I queixant-nos. I allí, en el poc que tenen, perquè tenen molt poc, hauríem d'anar tots així a experimentar-ho, pues...
1: Des de luego.
0: És un canvi molt gran.
1: Pues venga, que encara té més curiositats, Pedro, que és molt xafarder.
4: Tens animals?
0: Pues sí. Tinc animals, m'agraden molt els animals, sobretot els gats.
1: I tens molts gats?
0: Tinc tres.
1: Ui, és la senyora de los gatos.
0: Tinc tres gatetes. No tinc fills, però tinc tres gatetes.
1: I com se diuen?
0: Se diuen Moon, San i Pepi.
1: Molt bé, eh?
0: Totes adoptades, totes adoptades, vull dir, totes recollides del carrer, del regués, que nosaltres tenim alguna finca per allí, i pues, n'hi ha gats que la gent, per desgràcia, els abandona, i... l'amunt la vaig trobar que era molt petita, que cabia a la mà, que estava allí quasi a punt de morir, a un raconet. La Sant és cega, pobra, me la vam trobar cega i embarassada. Imagina't, un gat cego i embarassat pel carrer.
1: Quina pena.
0: Pues sí, i és una meravella. És com, és que no sé com explicar-ho. Jo recomano, adopteu un gat cego. És que són superespavilats, al·lucinaríeu. Se mouen per casa, que és com si fan un plano mental.
1: I el deu conèixer tot.
0: Sí, i la Pepi és una gata vella que també vam recollir.
1: O sigui, bueno, que tens una mica de feina, o no te'n donen
0: no, molta. No, què va, vull
1: dir... Donen més feina a un gos, potser, que un gat, no?
0: Perquè estan a casa, són molt netes, vull dir, no tinc cap problema en elles, l'únic que és de cuidar-les, pues, les necessitats bàsiques que tenen, l'alimentació, veterinari, tot, però, bueno, molt bé, som feliços.
1: Esta pregunta, crec, Pedro, que ja me l'ha contestat.
0: Ai, m'he avançat.
1: Sí, però no passa res, eh? Ja ens ha dit que té tres gatetes.
0: T'he tret feina, Pedro.
1: O sigui que, eh? Ja ho sap, ja sabíem, ja us he explicat.
4: Animals.
0: Què passa?
4: Com se diuen? Tens mascotes a casa?
1: Sí, mos sí, acaba sí, d'explicar, sí. Pedro.
4: Ah, ho acabo d'explicar.
1: Claro, lo que ella està concentrat en la sí, pregunta...
0: Tinc les tres gatetes. Tinc les tres gatetes que es diuen San, Moon i la Pepi.
1: T'agraden els gats a tu, Pedro? Sí?
4: Jo tinc una gata amb germana allí a l'hort.
1: I com se diu? No ho saps?
4: Pogosi.
1: Com?
4: Pogosi, que...
1: I el gos com s'hi diu?
4: Romy.
1: Ah, Romy, mira, doncs pues ja està. Així ja saps el que és tenir animals, no?
4: I dos, una gosseta i un gosset.
1: Ah, doncs pues mira, teniu de tot també. Pues ara Núria Adell, que avui és el primer dia que participa d'aquest programa de ràdio des de que vam començar esta temporada, pues també té unes preguntes, no? Vinga, Núria, quan vulguis. Va, a veure com va esta estrena.
5: Bé. Bé. Ai, mare.
1: No passa res, ai, mare. Tranquil·la.
3: Tu tranquil·la, va.
5: Ta. Ai, no.
1: Què t'agrada?
5: Què t'agrada?
1: Fer.
5: El. Teu.
1: Temps.
5: Le...
3: You?
5: Riu... Bé.
1: Que t'agrada fer el teu temps lliure. Molt bé, eh? Sí. Molt bé. Vinga, Núria.
0: A veure.
1: Ara, espera, que ara mos contestarà Núria. Noemi, i després te prepares l'altra pregunta.
0: Que te contesto, Núria. Pues bueno, està en la meva família, les persones que estimo, en els meus animals, i... està molt a la natura, m'agrada molt, i sóc una persona molt tranquil·la. Disfrutar també de la calma m'agrada. I també pues, aprofitar, pues, perquè clar, entre setmana pues, treballo molt, i dedicar-me també a la meva pràctica de ioga, perquè això, clar, el ioga és un estil de vida. I necessites pràctica, també.
1: No és com treballar a una oficina, no? Que quan tanques l'oficina, tanques les llums, te'n vas a casa i pots desconnectar.
0: Clar.
1: Clar. Bueno, que cada vegada desconnectem menys de la feina.
0: Clar,
1: també.
0: Em portes molta feina a casa. Jo no és que m'emporti la feina, perquè és el que m'agrada.
1: És l'estil de vida.
0: És el meu estil de vida, llavors pues, bueno, m'he de dedicar-me temps a mi, en calma.
1: Ara, Núria, la segona, que és més curteta, no et costarà tant.
2: Feliç.
1: Si ets feliç. Mira, quina pregunta més difícil.
0: Molt.
1: No és fàcil de contestar.
0: Estic molt agraïda perquè tot el que tinc, perquè és el que m'he comentat en el viatge. Quan veus aquestes coses, has d'estar agraït en el, bueno, el lloc que hem nascut. Vull dir que és així. Hem tingut sort de néixer aquí.
3: Que és algo aleatori totalment.
1: Clar.
3: I que segons on neixis...
0: Aquí està.
1: Te marca una personalitat o una altra,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
3: Totalment.
1: Sí. Però la vida també trobo que te va donant... Vas aprenent, no?
0: Sí.
1: Perquè jo trobo que també un dels secrets de la vida és anar adaptant-te a lo que te va sorgint,
0: la vida,
1: no?
0: La vida,
1: en el camí de la vida.
0: La vida es canvia, es accepta este canvi i moure't en ell. No estancar-te en el passat. Tu evoluciones. Mm. Aquí hi ha un problema molt gran. Han d'evolucionar.
1: I després que tu ets feliç, m'alegro molt, però a mi felicitat, pues, tampoc estàs les 365 dies.
0: Claro, tu...
1: Tens moments de felicitat, no?
0: Tens moments, claro.
1: Però tu... és saber apreciar-ho.
0: Però en essència ets feliç perquè tu el que transitaràs són emocions, perquè tu durant el dia estaràs un moment rabiós. Jo soc professora de ioga, però soc una persona humana i transitaré tot. Això te fa enfadar, aquí me fico nerviosa, tot ho transites. El que important és parar-ho i
1: gestionar-ho
0: adequadament
1: i portar-te-ho al camí, no? De la bondat, no?
0: Clar,
1: i d'intentar ser més bona
0: persona,
1: intentar
0: donar-li la volta i de, quan veigues que
1: que me'n vaig,
0: paro, respiro i les coses es veuen d'una altra manera.
1: Ui, pues, Núria, ara hi ha l'última i ja te deixem tranquil·la.
2: Vale. Aquí, oh? Uh-huh. Núria, fes el la teua cançó preferida.
1: Quina és la teva cançó preferida? És molt difícil també esta pregunta, que molta, a molts dels convidats us ho costa molt de triar una.
0: Bueno, en tindria moltes, però bueno, m'agrada molt David Bowie, a mi, i m'agrada molt també la cançó de Héroes i vos la dedico.
1: És un gran artista, Bowie.
0: Un gran artista, és una cançó que escolto molt i avui vos la dedico a vosaltres.
1: Pues
0: sou
1: pues
0: grans herois, clar que sí.
1: Pues Paco, ja saps que al final del programa escoltarem la cançó de David Bowie, Héroes. Pues moltes gràcies, Noemí. Veus, ja quasi m'ha acabat.
0: Gràcies a
1: vosaltres. Bueno, ja m'ha acabat del tot, no encara, eh?
0: Gràcies a vosaltres, m'ho he passat
1: però
0: molt bé.
1: Però l'entrevista sí.
0: M'ho he passat molt bé, la veritat.
1: Que venies una miqueta així. En...
0: Sí, dic, a veure, què me preguntaran.
1: Perquè no sé si ho podem dir, perquè és la primera entrevista que et fan.
0: Sí. Sí,
1: pues a partir d'ara ja veuràs com no parlaràs. Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona tan agradable, tan interessant, parlant del món del ioga, del benestar i de la importància de cuidar tant el cos com la ment.
0: Sí.
1: Ens emportem bons consells, moments de calma i potser també alguna ganeta de provar alguna postura quan sortim de la ràdio.
0: Ojalà. Sí,
1: gràcies per estar amb nosaltres, per transmetre aquesta energia tan positiva als micròfons d'Antena Caro.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Però no te'n vagis del tot, perquè ara arriba el moment de mirar el cel, preparar el paraigua o les ulleres de sol, no sabem, perquè comença Allà va que trona, la nostra secció de meteorologia amb Eloi Cos.

0: Hola, què tal, Eloi?
1: Com Hola, estàs? Què tal, bon dia.
0: Bé. Te veig molt relaxat. Sí. Has fet alguna de les postures del ioga?
1: Sí, sí. Quasi, quasi.
0: Però l'has practicat mai?
1: No, això no.
0: Perquè tota la resta sí que van a classes de ioga amb la Noemi, però Eloi no, perquè Eloi ve del centre ocupacional de Cambredó. I allí no en feu de ioga, no?
1: No, allà no.
0: Pues mira, ho haurem d'apuntar, que això va molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, avui ens parles d'un fenomen que estos dies està sonant molt pels mitjans de comunicació, que es diu el niño superniño.
1: Doncs sí.
0: I què és això? Perquè jo el niño ja sé lo que era aquell niño que ens va arrasar fa algun temps, i ara arriba un niño...
1: Encara més
0: multiplicat,
1: fort.
0: Multiplicat, no? El sí. Niño superniño. Pues venga.
1: Doncs sí, bueno, el que notem ara i que notarem els propers dies és una massa africana que tot això tindrà a veure els efectes del niño. Primer el niño, és una fase càlida que porta a diferents parts del món fenòmens extrems com ara greus inundacions, sequeres, perllongades i calorades onades de calor. A Catalunya no té un efecte directe, afecta de manera desigual a diferents parts. Els estius poden ser molt tòrrids i amb precipitacions irregulars, però quan caigui ho pot fer de forma molt intensa. I les tardors hiverns molt suaus i precipitació localment torrencial. Els mitjans informen durant aquest mes que s'iniciarà i de cara a tardor i inicis d'hivern, després sí, arribaria el niño fort a molt fort, que se comportaria amb un temps extrems. Això provocaria moltes malalties per fongs, bacteris, etc. I també moltes morts per episodis extrems.
0: Oi, quin panorama me plantes, Eloi, un panorama devastador. Però el superniño, niño, superniño este pot ser igual a l'estiu que a l'hivern?
1: A l'estiu, sobretot, el que tindrem enguany i segurament els propers anys seran onades de calor calorades i de cara a l'hivern també temperatures doncs, no massa fresques, sinó molt suaus i precipitacions irregulars, però quan caigui ho pot fer de manera localment torrencial, també.
0: O sigui, que quan plourà no plourà bé.
1: Plourà
0: allà
1: de cop.
0: Allà va que trona, no?
1: Sí.
0: Com la teva secció. I aquest estiu calor.
1: Aquest
0: calor
1: estiu sí, s'alviré bueno, molt càlid, molt tòrrid, amb valors superiors als 40 graus. Si ara tindrem temperatures entre 6 i 10 aquest mes de... que l'estem acabant aquest mes de maig, després podem estar parlant de temperatures molt excepcionalment càlides per l'època de cara a aquest estiu vinent.
0: O sigui, a uns 40 graus aquí a Catalunya també?
1: 40 graus, sí, a les zones més càlides del sud de l'Ebre, com ara el Segrià-Garrigues, i bueno, tota la zona de l'Ebre podrien sovintir els 38, 40 o més.
0: Déu-n'hi-do. I com ens preparem? Pues practicant ioga també. Quan vingui una calorada d'estes amb l'aire condicionat, no? Amb una corrent d'aire.
1: Sí.
0: Pues bueno, ara sí que arriba el moment d'acomiadar-vos. Gràcies, Eloi.
1: De res.
0: Fins al proper programa. Gràcies també a tots els oients que ens heu acompanyat un dia més a Connectem des de la Font. Esperem que hagueu gaudit del programa tant com nosaltres preparant-lo i fem-lo amb tota la il·lusió del món. També volem donar un agraïment molt especial al nostre tècnic, a Paco, que fa possible que tot soni perfecte i que encara que de vegades fem una mica de sarau a l'estudi, que sempre ens malda, sempre ho acaba salvant. I com no podia ser d'una altra manera, enviem una salutació ben gran a la càmera. Vinga, tots saludem a la càmera, perquè hem de saludar tots els que ens esteu veient pel YouTube, des dels micròfons de Antena Caro i amb els nois i noies del Centre Ocupacional de la Casa de la Font us diem fins la propera. Cuideu-vos molt. Continueu connectats. A Connectem des de la Font. Adeu!
1: Adeu!
2: Adeu.
0: Mira!
2: Adeu!
0: Molt bé, ara, Núria!
2: Adeu.

0: Connectem des de la font. Connectem
1: junts, fem més soroll. Cada mes, l'antena Calo, 96, Puigcerdà. Des de la font.
2: Un espai de la Fundació Mesepa. Aquí som
3: tots. Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, històries meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat funcional.
0: Connectem des de la font. Amb la ràdio com a eco
4: al món cridant. En persona és molt especial, donant-li una altra mirada a la vida. Cada veu aporta els
5: seus propis valors. T'esperem a Antena Caro 96.0 en Connectem des de la font.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes des de dilluns fins dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran la mobilització general de divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. D'altra banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilització previst. Per la seva banda, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient el preacord signat, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei i espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. Com detalla la policia en un comunicat, els fets van passar el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda quan el mossèn de la parròquia que custodiava els diners va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx i, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Més successos. La Guàrdia Civil ha detingut dues persones a la província de Barcelona en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. En un comunicat, el cos detalla que s'han efectuat 7 operacions a Barcelona i d'altres províncies de l'Estat, en les quals s'han intervingut 10.000 dosis de Botox i més de 200 vials d'àcid hialurònic. S'han detectat també 115.000 euros presumptament vinculats al negoci il·lícit i s'han arrestat, com diem, un total de 9 persones. Dues més estan en investigació. I tanquem amb els esports. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal a la final disputada ahir a Hongria. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van acabar emportant el títol a la tanda de penals. Aquesta és la tercera Champions, doncs, per l'exentrenador del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar és a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges de les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: Bona família i benvinguts un dia més al programa més xalador en diferència de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a fer punyetes! Yes. Ojo, avui. Avui l'he clavat, però ben clavadeta, eh?
1: Bah.
0: Se nota que tinc el jefe per aquí detrás ficant de pressió. Dic que avui ho he de clavar. Ah, clar, que no em dic res encara, aquí serà... No digues res.
2: Deixa de ficar-te pressió.
0: És que estic en una pressió añadida.
2: Ah, que va, si t'està ajudant a tot, home, que t'estan bé.
0: Diu, jo treballo millor en pressió. Hi ha gent que en pressió treballa millor. Bueno, va, comencem a saludar la gent que tenim avui per aquí. Hola, Nati, què tal?
2: Hola, bona nit, punyeteres i punyeteres. Com ha anat això? Com han anat estos dies? Tots bé?
0: Molt bé.
2: Comencem a tindre la calor aquí, eh? No?
0: Ja em fa massa, eh?
2: S'ha acabat la primavera, però bueno, enguany no mos podem queixar que n'hem tingut, almenys.
0: Ara comença a fer calor estos dies?
2: Sí.
0: Ja no saps allò, me fico pantalons curts, me fico pantalons llargs, veus la gent en sudadera, veus la gent en jaqueta, els altres en tirants... Ara és una locura, eh?
2: No, res, la setmana que ve tots en roba d'estiu ja. S'ha acabat.
0: Hola, molt bona nit, senyor Calú, què tal, com està?
3: Bona nit,
0: i el quina careta, eh?
3: Que estic content avui. No?
0: Ven una felicitat al programa, que això és bonic.
3: És que, Tito, que avui has d'estar tornant una sonrisa a la boca. Que avui és audiovisual, això.
0: Ai, hòstia, sí, avui mos han ficat.
3: Sí, sí.
0: Tinc una càmera aquí al mig de l'orella, eh?
3: Jo tinc dos càmeres, dos mòbils i una sonrisa tornant a la boca, Tito. Oh, saps per què?
2: Estic pujant caché, estic pujant
3: caché. Estic content, Tito, perquè estem aquí una mica de més a fer punyetes. A Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada. I saps per què estàs tan preparant aquí? Aquí hi ha un preparament perquè avui rebrem...
0: Qui rebrem?
3: Vaig a fer un spoiler. Rebrem Jordi Basté i Toni Clapés de Roquetes.
0: Ep!
3: Saps per què?
0: A veure.
3: Que no celebrem, que vam celebrar estos dies atrás un aniversari.
0: Sí, vam estar en aniversari.

0: 39.
1: No ho hauria dit mai, jo.
2: Pues mira que...
0: Era... que no has vingut informat o què?
2: Tito, era l'únic tros de programa que m'havia preparat.
0: Era l'únic que t'havies d'estudiar.
2: En sèrio.
0: L'únic que t'havies d'estudiar, quants anys feia que estava...
2: Igual, el tenia preparat, eh? Que...
1: 39 anys en té a Caro.
0: Ojo, eh?
1: Hem de buscar pels arxius d'algun puesto o altre.
2: Jo me'n recordo,
1: si trobem fotos.
0: No, de trobar trobaràs animalades que ho guarden tot. Esta gent ho guarden tot.
1: I ja m'explicaràs. Tens 39 anys, jovenets a tope, eh?
2: Jo me'n recordo quan va començar, que tenia un any i pico ja, i un pare ficava, Calo, que anem escoltant la Caro. Jo me'n recordo perfectament com si fos ara.
0: Sí, sí, això és història, història d'este país, eh?
2: Tito.
0: Què?
2: Què? Alguna algo?
0: Parlem d'algo, no? Parlem d'algo del món, a veure com va tot això.
2: Teniu
0: alguna noticieta?
1: Fiquem-nos actualitat.
0: Jo portava algo per a parlar d'algo d'una noticieta que vaig veure l'altre dia. Bueno, l'altre dia, ja fa dies que va... Nombrarem a Donald Trump una altra vegada. Ja ho sabeu, que m'agrada molt a mi, home. Bueno, sí. M'agrada nombrar-lo per bé o per mal.
1: Bueno, és que sempre té joc.
0: Ara ha dit algo de que té moltes imatges, arxius, Estats Units, no sé què, no sé quantos, del tema extraterrestre i dels ovnis.
1: Home, pensa que Amèrica ja fa molts d'anys que guarden coses, eh? I el que nosaltres no sabem, que de búnkers per ahí, en trossos d'extraterrestres, ja no ho...
0: No, i diuen que moltes tecnologies de les que tenim avui en dia, el làser, no sé què, algunes més, són perquè ho han estudiat a través d'aquestes coses.
1: Home, clar, de naus que van caure pels deserts de per allà i fa tot això. Eh?
0: Pues ell ha dit, en el moment suposo que baixarà una miqueta de nivell de la seua, del seu ego, i diré, pues ara ho amollo, i ho faig gran i torno a ser... Torno a ser potent,
1: que podrà.
2: La meva opinió és que la meva opinió que quasi tots els del govern dels Estats Units són extraterrestres.
0: Ah, bueno,
2: tipus de Uber, te'n recordes? Pues,
0: si no, no ho vist, no ho vist. La imatge aquella que està Donald Trump així com estic jo ara aquí a la taula de so i un munt de gent detrás allí agarrant-lo i apoyant-lo. Allò és què és, allò és?
2: Resant
0: per Nell o resant en Nell o què fan allí?
2: Com si ho veig a l'extremació quan s'està a punt de morir, no és l'extremació, és el que hauríem de fer.
1: No ho sé, perquè jo aquest home, si vos he de ser sincera, ja no sé exactament com ubicar-lo, com identificar, és que no, com m'ho sorprèn tant sempre les seues reaccions.
2: El narcisista de manual?
1: En un principi sí, però és que és el que parlem, però té molts de cops amagats, ja.
2: Una pisca de machisme, una pisca de...
0: La pisca de tot.
2: De tot.
0: La pisca
2: sí,
0: massa,
2: sí.
0: Eh?
1: No ho sé.
0: Bueno, ja verem si ho amolla o no ho amolla, perquè igual és d'estos que saps, vaig tirant una miqueta i no... I
2: al final ara està
0: no
2: per Cuba.
1: Oi, que realment, a veure, és el que parlem. Allí hi ha gent d'abans que ell. Igual li diuen... Tu d'aquí això no ho pots ensenyar.
0: Igual se'l carreguen.
1: Home, és que...
2: Més no ho pot dir.
1: No diuen que els ciutadans, si ho sabem tot, podem entrar en caos i fa tot este, que no mos ho diuen, no mos donen tota la informació correcta. És que no ho veig tan factible, però bueno, a veure.
0: Ja veurem.
1: Ja estaria bé que m'ho enteressin realment del que hi ha, també.
0: Bé, claro que tenim tot el dret d'enterar-nos.
1: Aquí mouen locotarros de dalt i ara no m'enterem de missa la veritat, m'entens?
0: Bueno, què? Calo, claro, ara veig la teva careta de felicitat avui, també.
2: Què passa?
0: Campeones!
2: Primer que res, vull felicitar a la gent del Real Madrid.
0: A més, aquí de l'Espanyol.
2: No.
1: Per lo bé que ho han portat.
2: No, pel Nadaplete, que han aconseguit aquest any. Espectaculars, felicitats. Us heu esforçat un munt. Nosaltres només un doblet, Tito.
0: Bueno, què vols més? Millor això que no res.
2: Un Nadaplete es mola, també, eh?
0: Vas anar a la rua o què?
2: No, home.
0: Doncs només feies falta tu. La gent que hi havia allí, eh?
2: Jo, Tito, la vaig mirar des de casa.
0: Igual que jo.
2: Era un Nestí, unes pipes,
0: ja
2: i dius, xutant, i xalant.
0: Però,
2: això, fluixet, va aparèixer comparant-se el de després de Tito Flor. La de Tito Flor, això sí que... Què? Bé, sí. Això sí que era per agafar crispetes i començar a disfrutar.
0: Eren otros tiempos.
2: Però el tiret, quin espectacle, no us va fotre. El Tito Flor, espectacular, que no...
0: Ah, parles de...
2: Tito Flor.
0: Me pensava que anaves la rua d'abans,
2: quan Messi
0: tot allò escarrava les castanyes aquelles i tot el rotllo aquell.
2: La rua va estar bé, però comparant-se a lo que va vindre després de l'espectacle...
0: Sí.
2: Que lamentable.
0: Aquí, claro, és que ell volia fer algun espectacle també, perquè el Madrid com no l'havia fet, pues, jo he de fer no una rua, jo fotré un espectacle.
1: És que has de tindre en compte que en ells, pobrets, los harà d'aixafar les copes.
2: Nice.
1: En l'autobús. I claro, ara fa molt de temps que no aixafen cap.
0: Tornant a la rua, què vos va aparèixer? El tema, per exemple, com si diu, Chanchi, què et va aparèixer allí fumant? I...
2: No, jo crec que va pejar més que respirar aquell dia. Te ho prometo,
0: És que no parava, tio. No parava, dic, s'ofegarà, home. Ells allí dalt, jo també vaig trobar una miqueta el

0: tema de la seguretat, jo, perquè si l'autocar ha de fotre una frenada així una miqueta forta de cop, està ben allí davant.
1: Estaven els dos abuelos, també. No hi havia cap de jovenet, m'entén? Estaven els dos gallos allí. Però què, tito?
2: Los del Barça no caiem. Los del Barça no caiem. Ni mos cau la copa, ni mos cau... És que ni el vàper, ni un got, ni una llauna, nosaltres no llancem res.
0: I el festival que va dir que fotre el senyor a la porta a l'ús de gas. Heu vist també la imatge que deixa el puro, que deixa el puro allí la controladora.
2: No n'hi havia per a menosa, no n'hi havia per a menosa.
0: Se veu allí el gran puro i que vol parlar, no sé què diu, i deixa el puro al costat de la mescladora del DJ. I diga,
1: és nostre senyor, aquell moment, la porta aquell moment és nostre senyor.
2: Ah, sí senyor.
1: Que després també deus dir, home, un tio com... el president del Barça, que hauria de guardar les formes i ser una persona, saps?
0: Com Florentino?
1: Políticament. No, Florentino no, perquè Florentino pareix que sigui, jo què sé, la xarra d'un capellà.
2: Si pots, què és el que parlem? Si tu et fiques a comparar 5 anys atràs, presidents, és el que té més classe, el millor que tots. Perquè no vull entrar en noms, perquè ja han tingut prou polèmica, però, perdona, ni clubs, ni seleccions espanyoles, jo penso que dins de que hi sigui el puret, l'ha deixat en tota la classe de Déu, perquè el tio és un tio con classe, les coses com siguen.
1: És tal com raja, li podràs dir el que vulgues, però ell no s'amaga. Ara, el Madrid té un punt de diví. Cada cosa que fa quan veig el jugador, vienes a este club, tot és diví, és més celestial, saps? No, tampoc cal portar el pal a l'anar pel curs sempre.
2: Diu que hi ha classe de gente i gente con classe.
1: Aquí està.
0: Ara tornant a l'entrevista que va fer, bueno, l'entrevista, les declaracions que va fer Florentino, què? Jo, és que me hace vergüenza decirlo. Mira, te'l vaig imitar i tot. Me hace vergüenza decírtelo. Me hace vergüenza, pero me han dicho que soy el mejor presidente de la historia del Real Madrid.
1: Hòstia, aplaudís, perquè ara mateix estava davant de Florentino. Se m'ha ficat la pell de gallina. Estan les càmeres, però bueno.
0: Te limito, perquè l'altre dia al parenta li vaig fer així, em va dir, pues si el claves, diu, pues si el claves.
1: Exclusiva, lo pròxim invitat que portarem a fer punyades serà Florentino, vos lo prometo, en presència aquí.
0: No us... Ese va fotre allí i ja voy a dir, t'apareix cada dia, a mi m'han elegido el mejor presidente de la història, no de la del Real Madrid, de todos los clubes, a mi me da vergüenza decirlo.
1: Sí. Siete Champions,
2: són
1: poques, lo sé.
2: Bàsicament.
0: Un sinvergüenza.
1: I dient que intentarà decapitar periodistes pels seus dos ous, que no sé com tanca les cames, perquè els ha de tindre un tamany.
2: Però que a veure, ara parlant en plata, realment, quants ets de Florentino Pérez?
1: 78.
0: No ho sé, perquè també han dit que està malalt, que està a punt de morir, han dit de tot.
1: A veure, si tu...
2: Mala hierba nunca muere, eh?
1: Havia moments que estava agonitzant aquell home allí, eh? Que el moment que buscava allí fent scroll al mòbil, que ve, és que diu, és un sogre, li falta... Carlo, ajuda'm un moment que no l'encuentro. Te ho prometo que... A veure... Porta-te una miqueta preparat, tio.
0: No ho sé, el més també, el més sonat va ser quan va dir a la tia aquella, no? A la periodista, volguent-li dir que no sabia de futbol perquè era dona. Allí hi ha hagut també...
1: Però això tu pensa que això ja és uns altres temps. Aquell home, dir-li niña, en su demà va fer l'entrevista en Pedrerol, i diu, pues le dije niña, es malo decirle niña ahora a una mujer. Sí, segons en quin context i tot, sí, tornin al segle XXI.
2: Bueno, però és que heu d'entendre en compte que, clar, què passa, que també és el que parlem. Aquest home, la seva vida, indiferentment de que sigui un gran empresari, que això no ho fiquem en dubte ningú, perquè el tio fa els diners a cabassades, la seva vida ha girat entorn del futbol i li heu de perdonar.
1: No,
2: perquè però... realment no pot tindre respecte a una dona pel futbol tenint en compte... de com juguen les xiques del Barça i com juguen les del Real.
1: Molt bé.
2: Si realment tingués un equip de dones com el que nosaltres tenim al Barça, lo tio, estos comentaris ja ni li passarien pel cap, perquè els ho tindria tant de respecte.
1: Ja, però és que ja partim de la base que ell no pot intentar valorar invertir diners en...
2: Són d'una altra escola.
0: Allí va sortir declarat que és un machista, lo típic superior, machista...
1: Però ell dirà que no ho és, perquè ell no sap ni què significa. És com Rubiales.
2: Correcte.
1: És el mateix.
2: Jo no he dit el nom, però sí. És que t'he dit, és d'una altra escola. No de la vella escola, d'una altra escola.
1: Tito, mira, perdona, parlant d'escola, què us pareix tot això dels mestres, totes les vagues i tot?
0: Hòstia, que està en lió tot això,
2: eh? Jo avui a migdia sortí per TV3 i el titular de Valls ficava que havien col·lapsat Tortosa. Ahir, ho han dit tots o tres, ahir tanmatí,
1: que m'han dit,
2: ni si vos ocorris que entra dins Tortosa, perquè ho han col·lapsat tot, està tot tallat. Bueno, me dona igual que siguin mestres, que siguin autònomos, que siguin
1: metges
2: i infermeres. A veure, tios, el que està clar és que realment mos queixem, però no fem res. Si es fa una huelga, s'ha de fer per a fotre soroll, com los països estivern. Talles l'autopista, talles per allà dalt, de dir, la banda de dalt de Girona, que no puguem passar a França. Si fas una huelga, t'has de fer sentir. Has de donar pel sac, perquè realment, si no, no s'arreglen les coses. Que col·lapsen el que vulguen.
1: Però el que ells reclamen, perquè ara estan dient 500 pavos més.
2: Molta gent se pensa que reclamen el jornal.
1: No,
2: és que ara... a part del jornal reclamen moltes coses que s'han retallat en educació, que realment
1: però ara
2: hi ha moltes de mancances, eh?
1: Ara que estan ja forçant la corda, ara ja com a requisit mínim, perquè clar, cada dia que fas vaga perdem pasta, tot el rotllo, doncs ara és ja com a mínim
2: què?
1: Indispensable és 500 euros més al mes durant 4 anys, d'ara hasta d'aquí 4 anys hem de cobrar 500 euros més. O sigui, és tant que més 100, l'any que ve saps 200,
2: doncs pues tampoc no estan.
1: Home, clar,
2: tampoc no estan, perquè a veure, parlem-ne i vaig a mesclar temes que no toquen, però els polítics què passa? Pues no es pugen 100 euros a l'any, eh?
1: No.
2: A veure, aquí o com diu, com dia aquell, parlant feament, o mos acalentem tots o li peguem patada a estufa. Perquè el que no pot ser és que uns visquin tan sobrats i els altres anéssim apretats tot el puto dia. A veure, nois, jo no voldria ser una professora ni d'institut ni d'ESO, perquè damunt és el que parlem, los crios avui en dia molt diferents, l'educació està fàcil de dir, se dona a casa. I molts de pares mos pensem que, ai, perquè els mestres, no, perdona, lo que has d'educar ton fill ets tu a casa. Lo mestre no l'educa, li ensenya.
1: Escolta, estem parlant que tu, quan vas al col·legi...
2: Jo quan anava a col·legi, a mi la senyoreta Pilar, si m'havia de castigar o m'havia de fotre mig clatellot, me'l pegava. I acabat arribava a casa i només resava que no hagués parlat amb un pare i que li hagués dit, perquè deia, ara em castigaran damunt, m'entens? No hi ha disciplina.
1: Els mestres, pensa que és una persona que tu probablement no li deixaries ni el teu cotxe i cada dia li deixes a ton fill. Això has de pensar que com a mínim aquesta persona que estigui contenta perquè estarà un dòlar amb un fill i almenys que tingui la motivació suficient
2: jo
1: perquè tingui...
2: Jo l'únic que puc dir és que realment de fa bastants anys cap aquí s'ha reduït molt en educació, s'ha reduït molt en la seguretat social, són coses que realment hauríem d'anar pujant i anem baixant. A més d'anar per avant, anem per atràs.
0: A més d'avançar, traçem.
2: Correcte. Quin problema hi ha? Què és el que parlem? Ja no és, és que els mestres tenen tot l'estiu de vacances i, clar, encara damunt se manifesten. No, és que se manifesten perquè ton fill pot arribar a classe i, sigui pel que sigui, pot tindre un grau elevat en una malaltia que avui en dia està diagnosticada perquè hi ha medicament, en un TDA, que en un TDA l'hem tingut tots. I avui en dia lo normal és que un crio tingui TDA, bàsicament perquè a l'abast té mòbils, té tablets, té internet i té un fadam.
1: Això ja no entrem, això.
2: Bueno, però el que no és normal és que no tinguin prou infraestructura que a una mateixa classe hem de tindre tot... A veure, tio...
1: Ja, però
2: realment és el que parlem.
1: El que jo em volia referir és que ells havien
2: demanat... No és el jornal.
1: Havien demanat...
2: Hi ha moltes més coses a part del jornal que es demanen.
1: Jo que et volia referir és que ells demanaven un munt de coses, però al final han acabat en que més pasta i així almenys tot el que fem que vos sortia rentable.
2: De 100 euros a l'any?
1: No.
2: Què són 100 euros a l'any, tio?
1: D'aquí hasta 4 anys el sou anirà pujant progressivament està 500 euros.
0: Què? Pues ho ficat aquí i m'heu deixat tot sol. Pues ho fotut aquí un cara a cara, que ara heu vist la càmera, que estan els dos allò cara a cara com a un ring, i s'han fotut allà dintre. Bueno, va.
1: I Zapatero què, Zapatero?
0: No, deixem... No entressem en res més. Deixa estar, no entressem en res més. Anem a ficar música. Anem a... S'abrulla una miqueta un temeta que ha dit Nati, que sempre fica Nati, aquesta temeta, així,
2: Nati
0: per
2: comença a estar en modo verano. Penseu que jo la setmana que ve ja estrenaré piscina.
0: Yep.
2: Perquè l'aigua ja comença a estar calenteta.
0: Ja comença a estar bo.
2: No te l'aigua.
0: I ja fa calor.
2: Ja comença a estar en modo de verano.
1: Jo sé que t'he vist vidre en biquini, què li passa?
0: Què li ha passat avui?
2: Avui no pots enganyar que tinc la cama.
1: Hòstia.
0: Bueno, va.
2: Modo verano, nois. Esta cançó m'enfartarem de sentir-la tot l'estiu.
0: Fiquem modo verano, fiquem tema...
1: Quina? Quin tema que m'has tocat, tita?
0: Ara, l'escoltaràs. Ara l'escoltaràs.

0: Hola!
1: Temazo!
0: És temazo. Molt bona, eh?
1: M'enfartarem tot l'estiu de sentir-la.
0: Jo ja faria que la fico, eh?
1: És que bàsicament damunt és el que parlem. Tu mires per internet lo de jockey, és que damunt lo tio engresca tot de ui Cristo.
0: És que té un rotllet, eh?
1: És bo, puta, és bo.
0: Això es diu Jugel Solto Jamaican. Això apunteu-vos-ho perquè això lo peta. Sí. Ja lo està petando.
1: Sí, este estiu serà Tomorrowland.
0: Està.
1: Serà remescla rara Tomorrowland i fliparem. M'enfartarem de sentir-la.
0: Vinga, va, entrem a la secció de Nati.

0: Pep, i ha estat què? Tornarà a sonar.
1: Que és l'estiu, però si no t'hi fiquem el tobogán. És que ja toca, ja toca.
0: He sentit el tobogán i esborenat, i eh?
1: Bim, bam. Piscina en marxa, traje de bany, gallumbos i vinga i fot-li.
0: A veure, Nati, què mos portes avui?
1: Pues bueno, porto mitja agenda per recordar-me més que sigui estos fins de setmanes, després que no comencen les festes dels pobles, tal i qual.
0: Sí.
1: Fa, què, tres setmanes, potser? Ja vam començar en los bous del Mas de Barberà.
0: Sí,
1: és a dir que això ja comença a tindre oloreta de festes.
0: De festeta, de estiuet, marxeta...
1: Us porto una miqueta d'agenda estos fins de setmanes?
0: Sí.
1: Lo que hi ha entre mig i això, i a veure, per si la gent s'avorreix el fin de setmana, que sàpiga el que pot fer, que a veure, que està clar, que les redes socials avui en dia te fiques i entenem més de fin de setmana, i ja està tot més o menys, pots
0: trobar.
1: Bueno,
0: però si ho diu Nat i
1: correcte.
0: Això, doncs també, eh?
1: Correcte.
0: Aconsellem que vagis aquí.
1: Correcte, un repasset més que sigui de les activitats de l'estiu a les Terres de l'Ebre.
0: A veure, va.
1: Vale, este fin de... S'acaben, portem dues setmanes, les jornades de l'ostra de l'Ampolla.
0: Sí, eh?
1: Ha estat molt bé, eh? Penseu que a mi em va dir la setmana passada un client, inclús, com li replicàvem, pobre, li va picar la bona i li va dir, tu te'n recordes? Sí, sí, sí. 5 ostres i una copa de cava, 5 euros. És a dir, que realment està
0: bé.
1: Molt bé de preu.
0: Sí,
1: molt bé de preu. Si
0: Déu
1: vos avorriu de dir, a part hi ha un restaurants infinitat que fan cosetes,
0: sí,
1: menús molt bé de preu. Vale, este fin de setmana s'acaben les jornades de l'ostra. A Deltebre, també. Una cosa que jo no ho havia sentit mai, però està molt, molt bé. Des d'ahir dijous fins lo diumenge fan el festival Toca'm.
0: Toca'm.
1: Correcte, correcte. Lo mescla, també, també.
0: Lo
1: que
0: toca'm,
1: també està molt bé. Lo Toca'm,
0: toca'm
1: està
0: mescla.
1: Molt bé. Lo Toca'm és un festival de piano urbà. Vale? Un event popular i accessible per a tots els públics. Trauen la música dels auditoris i ocupa espais emblemàtics de la ciutat per a que la gent pugui disfrutar de la música al mateix temps que disfrutar del patrimoni.
0: Sí, eh?
1: Està de puta mare, eh? Jo no ho he vist mai, però realment he vist coses...
0: Imatges i això,
1: sí,
0: estava
1: sí,
0: guai.
1: Sí, sí, vídeos de... Molt xulo, molt xulo. Ascó, també. La 12a mostra intercomarcal de vins. Lo tasta vins. Jo em declaro fan incondicional, ho sabeu. Deo Priorat, Deo Montsant, Terra Alta, Deo Tarragona...
0: Però què deu ser, rotllo com la Lodega Gandesa? La Fira del Vi o no?
1: Claro, sí,
0: un ja rotllo com...
1: sí, sí, sí, sí, sí, està molt bé, no t'està vins. Està molt bé.
0: Hòstia, ja te'n contaré una, jo vaig anar a navegar a la Fira de Gandesa del Vi. Bueno, vaig una... Però una castanya...
1: Claro.
0: Ni me'n recordo que tampoc, on vaig arribar a casa. Me portava, eh? Res de cotxe.
1: Jo m'ho passo molt bé.
0: Una castanya.
1: I així és el que parlem, fas a veure, cultura nostra.
0: Sí, cultura, i cultura de vi, i copeta aquí, copeta allà, vam.
1: Per als que els agrada l'esport, lo diumenge és la marxa de la joca.
0: Ah, amigo.
1: Del port. Ara ja comencem, amigo. També. Penseu que ara ja anirà una i tres de l'altra, la nocturna de Pauls.
0: Quilòmetre vertical.
1: Oh, correcte, van fer la Trencacims fa dues setmanes. Molt bé, van arrencar fatal, pobres, perquè damunt va ser aquell fin de setmana que va fer tant de fred.
0: Sí, eh?
1: I de matí mañana aquella boira, però bueno, molt bé, molt bé. Què més? Ah, ep, el dissabte 23, nice, la festa de la primavera de la lira.
0: Ah, amigo.
1: Ah, que això ho tenim aquí al costat.
0: Concertillo.
1: I no fem cas, claro.
0: Concertillo.
1: Ara,
0: de la banda.
1: Espavileus, perquè igual l'anireu a reservar i ja ho tindrem tot ple, que és
0: això
1: la lira.
0: Sí, espanyeus.
1: Les com siguen.
0: Espanyeus.
1: Vale. Què més? La setmana que ve. Oco baix.
0: A veure.
1: Oco baix. La Copa de Catalunya.
0: Ah, clar.
1: Dels clubs d'agility de Catalunya.
0: Sí, és veritat que ens ho van vindre a dir aquí en primícia.
1: 160 binomis. 18 clubs. Feu-lo a favor al camp de futbol. Dissabte i diumenge.
0: Allí tots, no pot faltar ningú.
1: Entreu per l'Instagram del Club d'Agility, que està allí tota la programació, i realment és superxulo.
0: És molt bonic.
1: Venen un munt de gossos de fora, i hi ha gossos que són una meravella i una virgueria.
0: Veus
1: els gossos i els amos.
0: Veus fer unes coses, els gossos que dius, com és possible?
1: És Copa de Catalunya.
0: Ja ho vam comentar, este dia que vam vindre
1: ells. És una passada, és una passada. Jo no practico, però bueno, la meva gossa és membre, jo també, i realment és un club que és xulíssim, el nostre d'aquí, que no tenim res que envejar ara. Venen animalets de fora que realment és una flipada. És una flipada, pareix que vagin en bando. És increïble. Fan fer el que volen.
0: Robots, són com robots.
1: Vale, també, 30 de maig, Amposta. El riu sona.
0: Ah, amigo.
1: El riu sona, molt bona. Buos, Catarres, los amics de les arts, Pepets i Marieta, un mes a part, que és un festival que caga, superxulo. Ampostins, amunt.
0: I el 30 de maig potser que també sigui la nocturna?
1: No.
0: No és el 30 de maig, en nocturna?
1: No, que no t'he dit que fan la d'això, la joca.
0: No, t'ho dic perquè...
1: Ah, no, me van no, que contactar... és este fin de setmana, la nocturna?
0: Sí, de fredes a Pauls. Me van contactar, l'ho dic que no podia perquè tenia un evento, però em van contactar per anar a fer de speaker.
1: Ah, no ho he mirat, posa un guany, però trobo molt pront, el 30
0: sí,
1: de maig.
0: Sí, sí,
1: no?
0: El 30 de maig. Ho sé segur perquè em van vindre a buscar que no podia, el 30 de maig.
1: Una altra puntada. Vale, també, Stevinde, lo mateix del 30 de maig. A Reus, superxula. Fa un munt d'anys que no he anat, però és molt bonica. La Fira de les Bruixes.
0: Oh, també. No ho havia sentit mai, esta.
1: També. Llavors, saltem. Com no, estem a Roquetes, i això és una cosa que és sagrada. 6 de juny, Unicorns Pride.
0: Oh.
1: Sí. Ja comencem. És que és el que diem, estem a l'estiu.
0: Ara ja entrem al juny, el juny ja és...
1: Claro. 6 i 7 de juny, la Festa de la Cirera, Pauls.
0: Molt bona.
1: Bo. Vale, i llavors, en definitiva, si un fin de setmana no sabeu què fer, jo això també ho trobo amb sortides molt xules, entreu directament a la info... De tot, perquè és el que parlem. Tortosa, rutes, Roquetes. Tenim l'Observatori de l'Ebre,
0: sí, eh?
1: No vos penseu que s'han tancat. Hi ha visites guiades.
0: Preciós.
1: Lo primer diumenge de cada mes. Info a l'Observatori de l'Ebre, directe. Se visiten els diferents pavellons que han. Incluïxen les visites als pavellons, los sísmics, los meteorològics, los astronòmics. Ja sabeu que a mi m'agrada molt tot això. A llavors, a mi tant estiu també fan una festa que fan... Toquen cantautors per dalt de l'Observatori. És superxulo. És molt guapo. Això ho fan un fin de setmana i està molt, molt xulo.
0: Molt.
1: Però això és el que parlem. Controleu una miqueta les webs dels puestos perquè la programació està i fan coses molt xules. Pues Tortosa.
0: Sí. Pues sí, el complicat és quedar-se a casa en un munt de coses que fan.
1: Correcte. Tortosa, tenim lo de Conficon. Si entreu directament és que hi ha rutes guiades per Tortosa, 40.000 coses. Nois, no vos quedeu a casa, que estem en modo verano,
0: Veu? Nati, si m'ho ha dit de coses per a fer, doncs rec, a fer-ne, a sortir de casa,
1: sí,
0: no parar.
1: Sí, d'aquí 4 dies ja comencem les festes populars dels pobles, nois. Ja ho tenim aquí. Estiu, calor, festival, vinga.
0: Començarem fort. Per les de Roquetes, que són de les primerenques, i allà empalmant.
1: Sí, ja ho tenim aquí.
0: Molt bé, Nati, que ha sigut molt interessant i molt bé.
1: Pim-pam.
0: Molt fresquet i molt bé per ara l'estiu. Caluc, eh?
2: Espectacular, Tito.
0: Espectacular.
2: M'he quedat, no, no he pogut.
0: A veure, mira, has estat aquí no escoltant i ja està.
2: Sí, sí.
1: No parlat de res tampoc, has vist?
0: Ho han anat apuntant, totes.
2: M'han dit que quan, si has de parlar, que sigui algo per sumar. Més val estar callat i pareix ser tonto sempre que parlar i confirmar-ho.
0: Molt bé.
2: Tota la vida.
0: I Nati ho ha deixat tot clar, eh? No, no calia añadir res més. Bueno, nois.
2: Què?
0: Entrem al moment esperat de la nit.
2: Estic supernerviós, Tito.
0: Per què?
2: Clapés i Basté. Los Clapés i Basté de
1: Reus. Los nostres.
2: Tito, dos llegendes, sí. Dos mestres. A la gent que és així important, quan li dius mestre, saps? Fenen i fan no, així una falsa...
0: Imposa.
2: Maestro.
0: Tinc per aquí detrás, això. I em sento una
1: miqueta...
0: És com
1: si fossin Miyagi.
2: Sí, sí.
1: Que sempre pots aprendre coses d'ells.
2: Per a mi seria més Darth Vader, que jo soc del lado oscuro.
0: Bueno, va, eh.
2: Padre del año, li van donar el premi a Darth Vader.
0: Ah, sí?
2: Sí, padre del año. Sí, sí, sí.
0: Entrem o què?
2: Entrem a la secció.
0: Entrem, li fotem,
2: va,
0: ja?
2: Fota-li.

0: Pues sí, vinga, va, avui com ja hem dit, tenim el privilegi de rebre dos noms imprescindibles de la comunicació a les Terres de l'Ebre, en Paco Tafalla i l'Antolí Ortiz, fundadors d'Antena Caro, un projecte que s'ha convertit en una veu de referència per a generacions de roqueteros i roqueteres i ebrencs i ebrenques. Enguany l'emissora ha celebrat el seu 39è aniversari, una fita molt especial que es va commemorar el passat 29 d'abril, consolidant gairebé 4 dècades d'informació, proximitat i servei al territori. A més, parlarem dels inicis d'aquesta aventura radiofònica, de com era la ràdio als anys 80, de les anècdotes viscudes durant tots aquests anys i de l'evolució d'un mitjà que ha sabut adaptar-se als nous temps sense perdre la seva essència. Benvinguts, Paco i Antolí, què tal?
1: Vamos.
2: Bona tarda.
3: Sí, hola, sí.
1: No, Tito, no se senten.
4: Que me sento baixet.
1: No se senten.
2: Pega canya.
0: Paco, ja m'està maldant. Només s'ha sentat ja. Puja així.
4: Sí, perquè si no, esteu, ja us fem vells i estem una mica sotells.
0: A mi m'imposa tindre ells aquí davant, no, perquè, a veure, per a mi ells són...
4: Portem 8 folis d'informació i només contem una mica. Imagina't.
2: Comencem.
4: Mira, Paco.
0: Paco,
4: bé. I en lletra grossa.
1: La primera pregunta, Tito.
0: Fes, va, a veure.
1: Després d'haver fundat esta ràdio, què penseu quan veu que gent com nosaltres
5: s'està... Bona pregunta.
2: Supercontents.
1: Sí o no?
2: Sí, clar. Això són les noves generacions, el relleu.
1: Sí,
2: la ràdio evolucionada.
1: Som mil·lennials, tenim 40 anys nosaltres ja, són les noves generacions.
2: Mira, el dia 23 n'hi faig 60. Però bueno, veig que hi ha bon relleu, supercontents.
0: Però Paco, tu te concedes que estàs fort, sempre. Sí. Paco sempre has estat...
2: A dormir la negra.
0: Diries que té 45 anys, Paco.
1: Mira, vaig a dir-ho. Sóc hetero i li ho faria.
2: I això que m'ha avisat, avui
1: vaig calent, no?
4: Patirem avui.
2: M'he sentat massa a prop.
1: Sí, no? I no vaig fer les ungles dels peus, igual t'has ganat. Bueno, va, ara en serio, expliqueu-nos com se us va començar aquesta aventura d'Antena Caro.
2: Això ja fa un munt de temps, Doncs mira, va començar jugant. Quatre nois que anàvem a l'AFP a estudiar electricitat i un dia vam dir que no muntarem una emissora de ràdio. I bueno, vam començar jugant, ja t'he dit, muntar els primers equips, anàvem en camp de setmana, fèiem les nostres emissions piratilles i un dia vam dir per què no anem a parlar a l'Ajuntament, a l'alcalde, a veure si sembla bona idea.
1: I era en aquella època?
4: Mariano.
2: Mariano Gil.
1: És com la roba de Cristo una vegada.
2: Sí. I vam anar a parlar amb Mariano Gil, també estava Miquel Castelló, i ens vam anar a un local. Va dir, home, locals no en tenim, però bueno, aquí a l'Ajuntament Vell, dalt de tot, baix de la teulada, a les golfes, allí hi ha algo, si us servís...
4: No hi havia algo, hi havia molt.
1: Sí. Això de Mariano.
4: Molt, sí perquè...
1: Això va ser 20 minuts de xarra. Mariano, això són 20 minuts, sí.
4: Estava ple de ronya, però ronya. Trajes de policia local, bueno, urbanos en aquell moment, bicicletes velles, gallinassa, perquè era un colomar que es veu que feia servir el secretari del moment, allí dalt tenia gallines, tenia de tot. Mobles vells.
2: Caps de senar.
4: Allò va ser?
2: Sí. Era un colomar i allò doncs, ho vam anar limpiant, ho vam anar desentant i ens vam fer com un corralet per a fer la primera ràdio. Vam ficar els equips, vam muntar l'antena de la teulada.
1: La controladora.
2: Sí, la mescladora.
4: Era una coseta així, no era molt més gran. Era un mòbil ara d'estos.
2: Muntada en kits.
4: No, quasi no et cabien els dits.
2: Sí. Però recordo que estava Joan Altavill, Francesc Rodríguez i Carlos Morales, els quatre que van muntar. I Francesc Rodríguez, que era el tècnic, doncs, bueno, va muntar la mescladora.
1: Dos Walmans
2: i un emissor que també hem muntat, i dos ferros i una capsa de sabate. Sí.
4: Jo vaig entrar uns mesos més tard, perquè jo estava a Radio Contacto. Sí. A la discoteca fèiem per les tardes abans de la sessió de discoteca fèiem ràdio i ja empalmàvem i tot just vivia al carrer del Dispensari, que és el carrer de continuació al Santa Tomàs i el carrer Sant Enric, que després
1: se va convertir
4: en Canaleros, on estava l'emissora, al tercer pis, i mos veiem tots els dies i al final pues, uns pels d'alles, que escolta'm, que tu fas ràdio, i vaig acabant, és que per cert això ho tinc clavat aquí, me van fer unes proves
2: duríssimes.
4: Sí.
0: te van fichar, vaiga.
4: No, fichar no. Explico perquè és que és, va ser la tortura.
2: Però parla per la ràdio, tu aquí has de saber parlar, com si no ho sapies en parlar. Sí. I has de presentar música. Vam agarrar el disc més complicat, el nom més difícil.
4: Sí, sí.
3: Jazz,
4: va.
3: Home, fa jazz.
4: Presenta. No. El títol més raro que havia i del conjunt més raro del món mundial. I vinga, i
2: bom, no sé com si
4: diu. Ja presenta'l i quadra'l. Quadra vol dir que des de que comença la música fins que comença a cantar, tu vas parlant i d'allí te vas esplallant, no? I
1: això que vinies ja en un currículum, que vinies de la Contacto.
4: Bueno, tampoc és que fos, un mega crack, però
0: Paco es va voler assegurar, sí, tal com és ell, de posar, tirat.
2: Mira, en un amic que havia José Luis Azara i jo muntàvem programes de ràdio a casa meva, en els casets i gravant i tal. I Ràdio de Cona va fer un concurs que es deia Tuite Música i vam dir que no ens presentarem. Vam presentar unes maquetes i això cada setmana anàvem venint concursants i vam arribar a la final i vam quedar los segons. Ah. Era l'any 83. Sí, d'aquí va sortir una mica també de lo cuquet este de muntar una ràdio.
1: Sí. Tot el que expliques falta tot el rato un no hay huevos y aguantan lo cubata. No faré una ràdio. No hay huevos, aguantan lo cubata, pam. No hay huevos, aguantan lo cubata, pam.
2: Sí, va ser molt.
4: Llavors ja va arribar el 29 d'abril del 87 i a les 12 del migdia es va posar en marxa oficialment Antena Caro. Ja havia anat, però...
1: La primera veu va ser la de...
4: Això sí que no ho sé.
2: No sé, perquè justament jo estava fent la mili i acabava a finals de...
4: Sí, no estaven tots, no?
2: Al maig... I la inauguració me penso que va ser en dijous i jo vaig vindre en permís en divendres i ja estava inaugurada,
4: que l'arribada del permís i ja l'havien endosat les pobres, sí. Així de xulos, l'emissora en dimecres s'inaugura i el divendres és pobres o dijous allí, vinga, va, en plan valent. Sí, no sabien ni com funcionava res allí ja, fent ràdio los xulos,
2: no hi huevos?
1: No hi huevos? Sí. I aguanta el cubata.
0: Sí. La gent no ho està bé, però és graciós les camisetes que mos han portat.
4: Bueno, ne tenim més,
2: les primeres,
4: algunes.
0: Me'n recordo perfectament dels notetges.
4: Ja et contarem una anècdota d'aquestes samarretes en concret, d'esta versió en concret,
0: sí,
4: que no les quitaven de les manos.
2: Que, mira, perquè al principi, claro, no, l'Ajuntament no havia diners, estava muntant el patronat de l'emissora.
1: I quan el sou, nostres,
4: bueno.
1: Doblat, l'altre el sou.
2: I tota la música, els aparells, tot això, ho compràvem amb diners nostres. I van dir, doncs haurem de traure diners. Van fer samarretes, les veníem a 800 pessetes.
5: Imagina't.
2: Les llevaven de les mans. 800 pessetes no és
1: la samarreta. Això és un cop de pala d'aquella època, 800 peles.
2: Però això que dic, però això. Però era maques, però era maques.
4: En la samarreta d'Antena, claro.
1: Any, què? M'estàs dient?
4: Any?
2: Any? Pues això sí, era el 87, 90...
4: 90 poc, 90, 90 poc.
1: Sí. 800 per el 97, és un quasi 50 pavos d'ara.
0: I qui la guarda...
2: 92, 97.
0: I qui la guarda i no estigui de color groc, ja té un tresor, eh?
4: A mi el que més m'impressiona és que encara es vaig bé, tio.
2: Bueno, ara...
4: És
2: la XXL.
4: Me n'he provat tot i així.
1: Ahí pecto la este, tia,
4: sí.
2: Pues van fer diversos models i...
4: que diu que van començar a comprar aparatos i música. La mesura va començar en els aparatos que teníem.
2: Van desaparèixer els equips de música de casa
4: i els que agarraven prestats dels amics i familiars. Tu que tens un tocadiscos, me'l deixes un dia?
1: Sí.
4: Me'l deixes un dia, ja és un dia,
1: claro.
4: No el tornarem. La música igual, la música tenies la teua, la de ton cosí, la de ton germà, la de...
2: Lo disco de Bonellem de la Caixa.
4: Correcte, ho tenies allà.
1: La pregunta era, què et vas regalar tu la comunió? A mi Wallman.
4: Sí. A veure si funciona.
0: Ara que has dit el disco del Bonellem, jo també en tenia, de la Caixa, era mític. Aquell de color blau i gris.
4: Con les cançons de Navidad, sí.
2: Bueno, allò era terrible.
0: Sí.
2: I bueno, i anècdotes xules.
4: Bueno, vam anar a Espoebre. Bueno, espera, es contarem. Vam anar a Espoebre, seguint el fil, el primer Espoebre, però després més cap a meitat dels 90, vam anar al mes del 87, vam deixar d'anar de cop, i vam dir, llavors és quan haguéssim dit que no tornem més perquè som una mica exagerats. No podíem anar a Espoebre normal i corrent un estat, no. Ens tiràvem 3 mesos construint el nostre propi interior de l'estat, els mobles, els aparatos, els cables, tot. Marxàvem de l'emissora i pareixia que marxéssim de casa. Una locura. I arriba un espoebre, i va fer molt de vent, un dijous nit, o sigui, previ a l'inauguració va fer un vent, i nosaltres estàvem situats a la zona on està la Policia Nacional.
1: Sí,
4: o sigui,
1: el
4: quartel, detrás del parque, allí aquella zona hi havia estants, també, no? Tot, si n'havien 5 o 6 es va rebentar tots l'aire, però rebentar és el punt de vista que el tros més gran va ser així. Sort que no teníem encara els aparells dins, clar. Inauguraven al cap d'hores, en un demà, ell i alguns més acaben de portar fato perquè ens van canviar, ens van posar mos després a l'interior al costat de la, de la, de la petja.
1: Ells els nacionals ja.
4: I jo aguantant el cable en la toma de telèfon i sí, i passaven els de la inauguració i jo aguantant i tots mirant i dient i això quin estant és? No, no, antena caro, antena caro. Oh, tecnologia punta. Estàvem en les últimes de tecnologia inalàmbrica total.
1: Increïble.
2: Els inicis Calo van ser molt forts, però no teníem coneixement. Tu imagina't,
4: sí, és el bo,
2: jovenets que érem i ens dediquem a fer un informatiu, vale? Jo me fico al control i estava al locutori a l'altra part de vidre.
4: Mos atrevíem en tot, eh? Com està ara?
2: Com tirem les notícies?
4: Com està
2: ni tipus, ni internet,
1: ni gent. Vos com ara?
2: Diari de Tarragona, en castellà. Traducció simultània en català.
4: Sí.
2: En directe.
1: En hebrenc, en hebrenc.
4: No, però anàvem traduint. Ella estava llint les notícies, jo estava com està ell. Bona tarda, les notícies d'avui. Vinga, va. S'ha inaugurat a Tortosa.
2: I arribava una paraula. Que no...
4: I on arribava, que em sé, lo deportista alemà, Wenzel-Steiner? Pues així. I arriba, i tal com me quedo així, dic...
3: Vaig ser per aixec?
4: Sí, va sortir, no sé com va sortir.
2: Mira,
4: este... Només ho veig que des del moment, de repente desapareix del vidre. Clar, jo me quedo sol. Dic, què fa ara? No sabia què fer, mira, me comença a agarrar risa, però és que ell ha amagat i jo riu que riu. Va, para.
1: Baixava
4: el micròfon perquè no me sentiguessin. Va, para. Sí, que ja paro. I quan aixecava el cap una miqueta de veure el micròfon, riu que riu altra vegada. No vam poder acabar l'informatiu. Hasta aquí les notícies d'avui.
1: Diràs que el veig assomar els ullets.
2: Igual que les primeres presentacions de cançons. Xulo, no? Ficaves el disco, el potenciòmetro, te ficaves la portada del disco davant. Bueno, em presentava. Baixaves la música? No, tornaves a pujar. Ara sí.
4: Però
2: mi
4: baixaves la música, t'arribaves al micro...
2: Sí.
4: Estaves escoltant la cançó i ves que la cançó feia.
2: I la gent, sí.
0: No trobaves un moment, hasta que veies que la cançó ja...
4: No,
0: ja s'ha acabat.
4: Lo que no trobaves era tu, sí. No t'atrevies.
2: Les paraules.
4: Que després aprofitàvem quan sortien, que era l'època dels Max Mix, d'aquí per Amunia, els teníem tots. Llavors era una mica un codi secret que teníem. Jo ja sabia si ell estava al lavabo o no estava en aquell moment a la ràdio, però quan ficava el Max Mix o un d'estos que duraven 15 minuts, llavors mira, Paco, ja ha anat al lavabo, no? O al contrari, era una mica...
2: I s'enganxava el disco i havia estat retrasat.
5: I després, quan nosaltres érem jovenets, que jo tinc molt bon record d'en Clau de Nit.
2: Ah, sí, un programa de
5: que vos picàvem.
4: Sí.
5: I nosaltres pel telèfon vos demanàvem les cançons també. Ves, i entem-nos, eh?
4: Sí.
5: Lo xapurreau nostre.
4: No hem sigut mai. Digues. No.
1: Que aquella trucada devia costar 70 o 100 pesetes de la cabina de la Rambla de Cristal.
5: Però nosaltres estàvem tot el poble esperant la cançoneta.
4: Perquè vam estar parlant-nos, escrivint coses, anècdotes, i ahir gitant-me estava a punt de, bueno, de dormir-me ni de conya, però bueno, intentant-ho. I va vindre això dels discos dedicats, no? I ne fèiem un també de música lenta que es diu Slow Feeling, però la gent feia o el contestador deixava els missatges o per carta, vale? Però de discos dedicats han fet poques vegades i este d'en Clau de Nit me'n recordo que una xica va trucant i li diu, truca una xica i me pregunta, diu, me pots posar una cançó? Jo dic, sí, quina cançó vols? I em diu, quines tens?
2: Home, la veritat és que no en tenia moltes, tampoc.
4: Home, però quines tens? Ara diu, quines tens? Diu, home, quines tinc? Però tu quina vols? No. Dis-me quines tens, ja tiria. Dic, home, no. I al final, la primera que mos va vindre, però sí, no hem tingut...
1: Quasi sempre en directe, en aquella època, la ràdio, que és
2: un
1: plató de setmana.
2: Almenys un plató de setmana, perquè llavors no existien, no teníem ordinadors, ni internet, s'havia de gravar tot en cintes de caset. Utilitzàvem cintes de caset de 120 minuts, que és una hora per cara, són dues hores una cinta. Llavors teníem unes pletines de caset que podies ficar 5 cintes de caset. Això eren 10 hores.
4: Sí,
2: en teníem 2.
4: Això era tecnologia.
2: 10 hores dissabte, 10 hores diumenge.
4: Super.
2: I bueno, però clar, aquestes hores s'havien de gravar. Durant la setmana havies d'anar-les gravant mentre estaves emitint en directe, però podies ficar el cap de setmana, poder fer festa. Pues, anècdotes de la mitja hora vella, allò era estaulada. I volíem muntar un altre estudi per a gravar. Però havien gotelleres.
1: Però s'havies vingut a Ribolla. Aquí fem un segon estudi.
4: Havien gotelleres.
2: Va muntar una tenda de campanya. Una tenda de campanya.
4: Una tenda de campanya de càmping, típiques, i dins ja tenien fotos, dins els estudis allí fent ràdio més xulos.
5: No, tenemos que caien les gotelleres quan plovia.
4: Sí,
5: havia. I no se sentia la clara. Sí, no,
4: però no ens banyàvem, que era molt ja.
0: Aquí no era més fàcil arreglar les gotelleres que ficar a la tenda.
2: Fete mollo.
1: Van clavar-te les piquetes, eh? Van clavar-te les piquetes.
0: De Paco m'ho crec, que és molt ficat, i mira.
2: Mira, si em van fer, que també es va fer la primera setmana cultural de Roquetes i vam baixar la ràdio al carrer, però no podíem baixar-la així, no, no, vam muntar un estant en ferro, sí, sí, soldat, en fusta,
1: sí, sí,
2: vam tirar un cable de la finestra a baix al canal i fer la ràdio en directe des d'allí.
4: Si ho van gravar per la façana, bueno, allí, enginyeria pura. I després, a partir d'allí, van començar a fer els primers plens per la ràdio.
2: En directe.
4: Aprofitant el cable, ja vam embotir de baix del canal a la sala de plens i vam fer els primers plens des d'allí, però...
0: Ja el vau deixar allí tirat, ja.
4: Ja estava tot preparat.
1: Des de la ignorància més extrema.
4: Vinga, va.
1: Vosaltres emetíeu i la senyal l'enviàveu a través de...
2: Mira, jo estava baix a la sala de plens, en la mescladora amb els micros, sortia un cable que pujava dalt, que estava ell. Llavors tindríem uns intercomunicadors.
4: Sí,
2: parlàvem jo. Prepara, que va a començar. Vinga, va, sí, comença, comença, vinga, pam. Jo pujava i des de dalt baixava la música i...
1: Ell, vale, ah, vale.
2: En cable, en cable.
1: Vale. Aquell dia que tu vaig de casa, el dia que dius vaig de casa...
4: Vaig de casa.
1: Vaig de casa, ah, perquè la ràdio estava...
4: Al tercer pis.
2: Al primer pis estava l'Ajuntament, la sala de plens.
1: Les infraestructures al límit, al detall.
4: Sí, l'antic Ajuntament, al primer pis pujaves, a l'esquerra et quedava la sala de plens i a la dreta te quedava el que eren les oficines, quan entraves.
5: És que, claro, si et pares a pensar... Ells eren jovenets, està parlant de 39 anys.
1: I quants,
5: vosaltres, quina reacció teniu de veure tot avui en dia?
2: Buah, ara estic fent recopilació de cintes de caset, digitalitzant-les per a l'any que ve el 40 aniversari i surten cada joia.
5: Jo 39 anys, tu saps com m'he evolucionat en
4: personalment, el que sí que penso és l'avantatge que ara sobre llavors és que ara hi ha la facilitat de poder-ho tindre-ho tot de seguida... És a dir, immortalitzat, no? Perquè tu pugues tindre un futur, doncs el que es fa.
5: I és fàcil.
2: Llavors, mòbils, càmeres...
4: No anaves a la càmera allí, claro, que també l'havies dispat
2: si
4: algú.
2: Si fes fotos, les havies sí, que portar sí, sí, a revelar sí, sí, sí, i havies de pagar i feien les fotos tostetes.
5: Però això me refereixo que avui en dia ja és el que m'ha avançat en la tecnologia, imagina't.
1: I nosaltres tenim la sort que si passa alguna cosa tenim a Paco de Falla tota la vida, que home, sempre,
0: clar, sempre ho arregla.
2: Tota la vida, tota la vida.
5: Porta un dany actualitzant-se.
2: Tota la vida.
0: Perquè l'arxiu deu ser gran. Coneixent a Paco, ja t'olí l'arxiu.
2: Hi ha aquí unes caixes de cintes de caset i al sí teu costat, sí, si mires allà en cintes de caset.
1: Això, caduca, això es pot fer malgrat.
2: Si estan ben guardades com estan, allí amontonades en racó.
4: Sí, sí. Però com estaven abans baix, eh? Que tenia un quarto allí ficades.
5: No, problema si era el dia de demà trobar un radiocaset per a ficar-lo.
2: Això ara ho estem digitalitzant i tal, però també s'ha guardat el format. Parlant de coses que hem arribat, teníem unitat mòbil. Un 127. Un 127.
4: També
2: temps de Carlos Morales. Van agarrar l'anagrama, el van pintar la porta, que era de color blanc.
4: I una pomilla.
2: I el van ficar-lo dins del ball de festes.
5: Hòstia.
2: I des d'allí dins del ball de festes allí gravàvem i fèiem de tot.
1: Dins de l'església. Quants éreu que... Que,
2: bueno, que ho va muntar, eren quatre, després se va afegir a Antolí al cap d'uns mesos i després teníem col·laboradors, home, gent que venien a col·laborar i fer programes.
1: Ells hi haurà cervesa, m'hi diu que hi haurà cervesa.
4: No,
1: sí,
4: no, cervesa no, però vam tindre molta bona relació en els que estaven al patronat allà. Llavors, me'n recordo que a l'època aquella pues, estava...
1: Sangres?
4: Salvador Sales. Boldó sí que estava bé.
2: Potser
4: era el tresorer i no sé si el president era la marca o era... No sé qui era el president, no recordo bé.
1: Sales.
4: I teníem molt bona relació i venien a la ràdio a parlar, inclús hi ha fotos, i me'n recordo que sempre per Nadal mos portaven un detallet. I clar, no eren de veure, però jo poso el sud sempre. Això no ha acabat. I el cava estava allí igual feia, igual que se tirava 3 anys, aquella botella de cava a la nevera, sense moure-la. I quan mos vam decidir fer l'estudi 2 de veritat, o sigui, de dir, va, passem de la tenda de campanya i anem a fer l'estudi 2 ja, allí en 4 tomots ficats, com vam poder, i ara anem a forrar-la. Clar, diners zero, no? Com aquí. En el típic.
2: Això són les obres modernes.
4: Que és un mito.
2: És una llengua original.
4: Lo de les obres, no?
5: Tota la vida.
4: Van començar a ficar la cola, començava a ficar les obres.
2: Oh, quina calor. Oh, quina
4: era estiu.
2: Oh, quina calor.
4: Una calor. Tens alguna cosa per a veure? No.
2: Anem a la nevera?
4: Res fresc. Bueno, doncs bevem-nos el cava. Mira, Aquell que...
2: Entre la cola.
5: Pelotazo.
4: Lo que era. Vam agarrar una classe de castanya els dos, vull dir, però... jo penso que encara m'ho estem rient ara, vull dir, perquè és que allí, a pegar unes oberes, la veu recta, dic, no sé, és que no m'ho sé res.
0: I riu que riu, i riu sí, que riu.
1: Dos preguntes. Hi ha alguna cinta d'este moment?
4: No,
1: fotos,
4: no
1: almenys...
4: Fotos, n'hi ha de...
2: Fotos, n'hi ha
4: de...
2: Fotos,
1: n'hi ha de... Este moment, el de les oberes, vull dir.
4: No, de les oberes no, però...
2: Una vegada col·locades, sí.
4: Però de fotos, perquè vull dir, després també, si algú hem tingut com a títol de les samarretes, és que això ho han cuidat molt amb la imatge, no? Més llavors, pràcticament, que ara, no? Vull dir, pareix mentida. Sí. Samarretes de tota classe, jaqueta de plumes, jarsers, tipus suaderes...
1: Però bueno, este era l'Instagram d'abans.
4: Però teníem, mos van comprar-nos uns xandals d'estos que abans eren de Tectel o Tactel.
0: Tactel.
4: Allò dona calor, perquè vull dir, però calor, i a la mínima que se t'arrimés algú que fumés, allò s'encén ràpid.
5: Com els típics Adidas, aquells de la pell de pressa.
4: I baixàvem pel carrer Major els dos i parava el canal més xulo perquè una de color verd, verd tipus això, i l'ha com tot jersey, mira, els dos. I en té la cara a l'esquena ben gran així.
0: I el vau fer llamar, tigueu, que és bé, que és bé. Queda lluny, ja, mira, els d'en té la cara,
4: no havia confusió.
1: Els d'en té la cara o lo comia? Qui són dels
2: dos? Ojo, no m'ho comiessin.
4: Sí.
2: I vam tindre també coses complicades. Bueno, a la taulada vam muntar una torreta bastant alta, perquè contra més alt, més allun arribaves, i jo venia tots els matins, anava a l'emissora i venia pel carrer de l'Ajuntament Nou al mercat, al semàforo, me parava allí i d'allí es veia...
4: I vivia la Raval de la Mercè, llavors.
2: I es veia la torre. I un matí arribo, paro el semàforo, miro i no estava la torre.
5: Alguna ventada.
4: No estava l'antena.
2: Me va agarrar com un angeló.
1: Lo màstil.
2: Era una torreta alta que es veia. Arribo al canal a Parco,
4: és triangular.
2: M'assomo al carrer, al lloc que estava el dispensari, i davant de la porta de l'entrada del dispensari, que normalment els abuelets s'esperaven allí, uns togots massissos així en terra, havia caigut la torreta.
4: La sort que va caure en diagonal, no va caure recte, perquè si hagués la meitat que hagués penjat, hagués partit i hagués caigut.
0: Si hagués agarrat algú mal.
4: Va caure en diagonal, jo vivia, o sigui, encara vivia en el carrer del costat, i jo quan surto, clar, jo no surts, com ara, que portes auriculars i l'alambres i portes tot per a poder de sortir, no sabia si anava a la ràdio o no anava. I quan arribo a l'alçada de la porta, jo també, quan arribo li vaig dir-li, dic, m'he trobat un tobot en terra? No sé.
1: Algun imbècil, eh?
4: Este tobot, davant de la porta, quin poc suc, no? Jo vaig seguir caminant, i quan arribo a dalt, m'ho diu, ell diu, veig, mira.
2: Va caure la torreta damunt la taula, totes les teules, que era llarg de la torreta.
4: Va rebentar les gúmenes que aguantaven a la paret no va aguantar, es veu que del vent el que sigui, i va rebentar tota la subjecció.
1: L'estudi dos recent fet, damunt...
2: No, bueno, allí no va entrar.
4: Però cares i circumstàncies, quan vam fer, quan Paco ha explicat abans que teníem les platines de 5 cintes de 2 hores, després vam comprar un reproductor de CDs de 25 discos, imagina't de 25 discos, jo ja també ho ficaves en random i tenies música, però i en repit.
2: O sigui, tota la nit.
4: Quan tornava a repetir la cançó després de 25, m'explicaràs.
1: Pogué passar la cançó durant una sense tindre que adelantar.
4: I venia Nadal, i per a poder fer festa al 25 i 26, o sigui, Nadal i Sant Esteve, doncs han de fer alguna cosa. I m'ho se va ocorrir fer un quadre en contactors i en rellotges.
2: En relés, contactors, programadors.
4: Per a poder. I vam estar 48 hores sense anar a dormir a casa, treballant.
5: Ho vau gravar tot?
4: A ratos no, però vam fer fotos. No. Que una de les fotos és que estem al costat del Belén, allà en dos discos que algun per algun posto l'altre dia vaig publicar.
2: Ara no està?
4: Sí, era amb els... Allí, si lo busques, al meu Instagram està ficat i sortim els dos en tal qual. En l'edat que teníem, despintinats, cara de son, però nosaltres vam aconseguir fer...
1: I els xandaletges, tot.
2: I després també lo xulo és veure l'evolució de tota la tecnologia, de la cinta de caset, després van vindre els minidiscs, que vam ser els primers en tindre, vam ser la primera emissora en tindre RDS, després van vindre los compacts, va vindre lo DVD, va vindre la cinta d'art...
4: I una cosa...
2: Ordenadors, el primer ordenador...
1: Sí. Un 133, 21, 73...
2: El primer mòdem d'internet...
4: Tecnològicament, hem de dir que possiblement hem estat, si no la més, perquè no puc dir les que eren privades o que representaven emissores grans, però diria que, ojo, que no estiguéssim tecnològicament molt més al puesto, en menys diners, perquè la capacitat econòmica era la que era, però teníem enginy. Perquè això que veus aquí, això també m'ha pegat a tots dos,
2: això però s'acaba.
4: I estes d'aquí.
0: Sí, sí, però estes estan algo més rectes, sí, no? Estan ben apegades.
4: I des del cantó, que està, està el cantonet fet, mira si són polits, el cantó, que el cantó no té cantos tallats, fixa't.
5: Sí, sí, però això és el que vos dia jo abans, és que realment en 39 anys...
2: No, sí, ha fet de tot.
5: Va, ho l'antena, caro. No, no, i que realment estem parlant de que hem enganxat l'època de la tecnologia de ple.
4: Hem tingut sort, hem tingut sort de conèixer-la tota.
2: Sí, sí, hem vist l'evolució total.
5: Hem tingut sort, No, perdona. Heu tingut sort de que vos heu sabut adaptar.
4: Ja, ja, però bueno, però hem vist l'evolució i l'hem pogut trastejar. Mira,
5: és molt de mèrit, això.
4: El 94 comencen les obres d'aquest edifici. Bueno, les obres nostres aquí. Quasi acabades, quasi. Les parets estaven fetes i lluïdes.
2: Ens anem a instal·lar.
4: No estaven els vidres, feien falta quatre detalls. Pam. En l'institut lo col·loquen aquí. Sí, 10 anys va estar.
1: Bueno, ja està aquí.
4: 10 anys.
5: Vam ser la primera generació de l'ESO.
4: Al cap dels 10 anys que mos deixen ja vindre, pam, arribem aquí, mos instal·lem i tot el tema. Què passa? L'edifici estava completament abans, o sigui, tal com sí, se va deixar-se. No és que fos la paraula abandonat, però bueno, no es podia invertir en res més. I l'únic que estava funcionant era l'emissora. No hi havia el bar dels jubilats, la primera planta, no havia res. Existia. El que ara és la biblioteca era el laboratori. I el que ara és la sala...
5: No, no. El que ara és la biblioteca, segon pis, pis, allà estava l'àrea de tecnologia, no, en Francesc. Sí, sí. Això vols dir que no era el despatx de Toni?
1: Sí.
5: El laboratori estava baix, a l'altra banda, en Teri Sabater.
4: Al final havia una sala, en desaigües i coses, vull dir, clar, jo no veig el que, però mos van dir això.
5: Entonces jo, si no veig mal encaminada, si no recordo malament, me sona que a l'ala d'allà...
4: No, ja, vaig bé allò.
5: Ara que no, que el despatx escolta, no estés allà de Toni.
4: Els despatxos era això, i el que ara és el despatx de la directora i els lavabos de la biblioteca, allò era una sala diàfana, però encara quedaven trossos del pladur, quedaven trossos de les plaques, de tot el que es va muntar-se provisional. Què passa? Tu ara, a l'hivern, l'edifici antic que era, perquè les finestres s'han arreglat ara, però vull dir, eren antigues que passava, quan plovia, t'entrava aigua per baix de les finestres.
5: Ja ho crec.
4: Imagina't una nit d'estes de ventolera a ple hivern, a les 7 de la tarda que plegaves i mira, jo em sembla que no he corregut mai més en ma vida.
5: I en aquells anys que quan pegava una tronada se n'anava la llum.
4: Sorties d'allí?
5: Aquí, saps?
1: També he corregut per estos passillos que m'acalentaven.
4: Havia com un altillo al final, que havia com un escenari amb dos o tres escalonets, i en principi la idea era aprofitar a obrir, a on està l'orientació de roquetes de comunicació aquí al vestíbul, obrir una finestra d'aquestes dimensions més o menys, i poder controlar, estava tot programat ja, i tindre fins als tubos, per a poder fer coses des d'allà i des de l'emissora poder-ho fer en directe. Vull dir que ja pensàvem en
2: projecció. I dites el tema de la música, també abans comentava, quan va arribar a internet, recordes d'aquells mòdems? Primer ordenador per a baixar una cançó dia i mig.
0: Dia i mig, era potent el teu internet, eh? I quan connectàvem, recordo que ficava el cable detrás de l'ordenador, no? El cable de telèfono, i a vegades estàvem uns pares baix parlant per telèfon, se sentia per allí quan trucaven, i sentia ma mare parlant pel cable.
2: Que era curiós. I al principi...
5: L'emule n'hi havia un altre, n'hi havia un altre al principi. Que aquell és el que dius tu, que els deixaves enxufat en l'ordenador tan sonde vas.
0: L'emule i un altre.
5: Els
2: primers equips d'emissors que teníem, quan els ficàvem en marxa, els veïns se n'enteraven enseguida.
4: Ma mare, diu, avui que heu fet... No ho sé, jo, saps?
2: La tele no va.
4: No sé què ha passat des de les 6 fins allà a les 8, que la tele es veia interferència, se parava... engegàvem allò que hi ha parat, allò no hi ha passat cap classe de revisió,
2: voluntat
4: d'ells, i m'explicaves quan engegaven, allò resta que no s'acalentava, tenia un rato de procés.
5: Interferències a tot
4: dir.
1: I ara si entres a l'aplicació per apagar en targeta i tarda 3 segons a carregar, me cago en Déu, que això que...
2: Llavors un dia i mig.
1: I ara tarda 5 segons i
0: que no s'hi va lento. Jo el que em flipa més en el tema de la ràdio, ara que estem parlant del tema de la ràdio, el tema de la música, no? Perquè avui en dia pots ficar una llista, va fent, i va fent el seu rotllo, claro, en discos com anava abans i tot això, si has anat ficant un disco.
2: La música està molt a fer amb Natrox. Bueno, i va fer dos discos.
4: Dos cans, sí. Dos maxis. Però la de la música, dient el que dius tu, teníem... O sigui, teníem un ordre. Hi havia una... O sigui, teníem els discos com estan aquí, ordenats alfabèticament, los LPs, los maxi singles, los singles, després van arribar els CDs.
0: Sí,
4: eh? I fins que no van arribar els CDs, llavors teníem dos mobles detrás mateix, que hi ficaves a uns singles que ja s'havien posat,
0: sí,
4: i els maxis i LPs que s'havien posat. Llavors teníem marcats d'una forma de que havien discos que no es podien repetir en tot el dia, pràcticament si era un compromís molt lo repeties per la tarda, però després havien aquelles cançons de que també repetíem com a molt una vegada de matí i una de tarda, i això ho teníem molt clar, per això també vam aconseguir marcar esta diferència respecte a altres, perquè després com van començar a arribar les emissores grans, la cançó de moda te la posaven cada hora, se la clavaven
5: 40 vegades al dia.
4: Vull dir, nosaltres això ho teníem claríssim,
0: però que vull dir que era una cosa molt elaborada,
4: manual,
0: no com ara, era
4: manual,
0: molt,
4: manual.
0: Tenia molt de mèrit.
4: Soltaves el disco a les mans, sí, claro. I alguna vegada, doncs, bueno, dius de paracompte, de que et saltes l'agulla, entre mig de cançó i cançó, en les pletines tenies les falques,
0: sí,
4: Que bueno, les falques aquí el xic s'esplayava les falques, perquè el sampler, com s'ha inventat, va vindre el sampler inventat,
2: Bueno, i aquí també un germà Pau fent falques i tallant cintes i empalmant.
0: Empalmant cintes.
2: Ell és la veu de les falques.
4: Agarrava uns perreos. Total,
2: home, i Tites van fer estar una Nadala,
4: Sí, van gravar una cançó de Nadal, ho tenim molt bé.
2: Entre tots els col·laboradors.
4: Sí, a casos dia tenim una cosa per dir.
0: Hòstia, això ho hauríem de recuperar,
6: I vau tindre carborrisos.
4: La cançó la va escriure un xic, un noi, un amic nostre, que
2: Salvabel,
4: que era bateria del Zenit. Llavors va agarrar companys de la banda del Zenit, vam agarrar també els dels membres de l'estudi, els dos que van, un encara està en els Quicos, no? Que
2: és Santi Martorell i Jordi Fuster.
4: Jordi Fuster encara està, i Santi, que eren dos companys de l'estudi, que ell també se'n va gravar els meus discos, i en ells vam gravar esta Nadala, i cantava Andreu Roig, que era va ser cantant de la Cimarrón i dels Que Tal, és la veu pràcticament, la veu de veritat.
6: Marroca,
4: i després aquí estaven els cracs que fèiem, nosaltres fèiem
2: coros.
4: Tenim una cosa per dir.
0: Estaria bé recuperar-ho.
2: Ja la passarem.
0: Paco, que tu la guardes.
4: Sí, que està.
0: L'has de ficar. Està.
2: Hi ha videoclip i tot,
4: Sí, va fer un videoclip per a veure el canal caminant així.
2: Ell, gravacions de l'estudi, quan
6: s'ha gravat.
4: Jo me'n recordo que portava la... Me'n recordo de que portava la típica bomber que es portava de moda, llavors és verda, en lo de dins taronja.
0: Sí,
4: més xulo allò com, bueno...
0: Hòstia, videoclip i tot.
4: Un colla de coco, sí, vull dir que... Bueno...
0: Que bo, eh?
4: N'han fet de tots els colors.
6: Pues sí. Jo vull comentar, jo, Antolín, va ser el primer famós que vaig conèixer.
4: Famós?
6: No, Antolín, suposo que...
4: El teu nivell de famós no baix,
6: El primer famós de la meva vida.
4: Popular.
6: Suposo que te'n recordes que vas estar a la Junta del Roquetec amb mon pare...
4: Me'n record? No, no me'n recordo, és que no se m'oblidarà mai. Doncs
6: pues, jo en aquella època era el que feia els bocadillos als jugadors, sí, per anar quan anàvem fora. I mon pare va dir, va, que anem a l'autobús del Roquetec, que ve Antolín, este que te va a la ràdio... Bueno.
4: Estava tot emocionat.
6: Com canvia quan vas en un famós? Te tracten de vostè.
4: Sí,
6: trobes taula a tot arreu.
2: Molt bé.
0: Avui en Tolí sortirà traient
6: pit aquí de la ràdio. Si un dia ho pots
4: provar, t'he de dir que ser dit jo que de Caribut també va ajudar moltíssim. A menys a mi a nivell personal, perquè també... I Antena Caro era una cosa en què vam aconseguir també tindre mitjans que no haguéssim pogut tindre, música d'importació que econòmicament no es podia aconseguir, i al ser dit jo que de Caribú me la deixaven emportar-me-la durant la

0: aquesta, per exemple, no, esta no, cap de les dues, una que està allí, que és com un triangle, cinta de casa, la van fer expressament a una festa de Caribú.
1: Any 90, dius?
0: La van pagar, bueno, el Caribú mos va...
2: Tardes light.
1: Tardes
2: light.
1: No, no, la samarreta, dic, la samarreta es veu.
2: Que bonitos anys, que jovenets eren.
0: Bueno, després ja empalvàvem la nit i em quedava després allí, sopàvem i...
2: Nosaltres anàvem al triangle quan acabàvem.
0: Sí, tothom.
3: Tu, Antolio, vas ser jockey també.
0: Sí.
3: I Paco, no.
0: No.
3: Antolio, sí. De Caribú i de...
0: Caribú, de Virtual, del... Ai, del Kiev... del Welcome, del Seaway, a la Ràpita, a la Blau, a la Mina vaig estar. Més que dit jo que a la Mina, jo estava al Virtual treballant de dit jo que, i quan plegava a les 3 del matí del Virtual me venien a buscar expressament el jefe o el fill de l'amo, Agustí, és un fill de la Mina, sí, a recollir-me per a anar allà. Jo no posava música, el que passa és que, vull dir, los ajudava una mica a gestionar. Pues bueno, perquè vull dir, van ser els moments de canvi de la Mina, en què la Mina va pegar un canvi, perquè vull dir, la cosa pues, anava més fluixa de gent i es buscava...
1: Sí.
3: Veus Calvo? Ja. Com si que era famós.
1: Ja t'ha
3: sigut dijo, que ja ha sigut dijo.
1: És una passada, com canviar. Si la gent s'aparta, no has de fer cua.
0: Sí.
4: Bueno, i no, m'ha explicat també que al principi la emissora només anava de tarda.
0: Mm-hmm.
4: I clar, volíem fer més programació. Llavors vam fer un conveni de col·laboració en Ràdio Joventut. Ells emetien de matí, nosaltres connectàvem en Ràdio Joventut, i quan nosaltres fèiem per la tarda connectava a Ràdio Joventut en nosaltres, i així vam estar uns quants anys. I després ja, com es van fer el contracte, ja vam fer tota la programació en nosaltres. I després també vam crear MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, vam fer una associació, ens vam ajuntar totes les emissores, fèiem programes conjunts,
1: o sigui, també vam fer...
3: Això m'ho va, va comentar i m'ho va explicar Lluís Torralbo quan va vindre a punt directe, m'ho va explicar, fèiem això, no sé què.
0: Sí, de fet, de les 9 que van acabar sent, les 6 primeres fundadores, ell va ser el primer president que va veure MUTE i ell feia els informatius. Jo portava el tema dels musicals, que primer es feia una llista que es deia 25 viniloplàstics de Quintana Caro, i llavors el vam transformar per a MUTE, es deia 25 sud-hits. Mm. Llavors el vam portar allí. Llavors el bo que tenia això, que és que quan hi ha a un és la força de 6 o 9 emissores, les disco, no és com ara, que ara és més fàcil la música trobar-la o tindre-la. Eren físic. I les discogràfiques, la promoció, que eren aquelles cançons, el single típic que et regalaven, que per allí n'hi ha un munt, al quartet este de l'Almacén, no, havies de caure-li molt bé el de la discogràfica, perquè no havien còpies per a totes les emissores que havien a Catalunya. Primer teníem un noi de Deltebre que estava estudiant allí i ell se n'encarregava de fer la volta. Si els anaves cada dijous que sortia la música allí a buscar-los els discos, genial.
3: L'aconseguies.
0: I després s'ho va deixar i teníem un problema i doncs, bueno, solucionem, no? Vam agarrar, vam tindre un acord en MRV, aquí a Tortosa, en Toño, on estava Toño, que ho portava, i Toño genialment va dir, diu, vols fer un preu super, super, super bo? I sí, preu tancat, i abans jo trucava a les discogràfiques i me diuen, sí, tindré promoció, pam, pam, pam, pam. Li dia al de MRV, on des de MRV anava a fer el reloj. I ja agarrava els sobres en tots els CDs nostres, si no...
4: Però no hi havia còpies per a totes les emissores.
0: Tu saps el que es tindria que anar a Barcelona a buscar la promoció, era impossible. Claro.
1: I ara mateix, apretes fixo, enviar, aquí, pam...
0: No, ara ja fa uns anys se va inventar un sistema que era a través de Ritmonet, que les discogràfiques penjaven una espècie de núvol les cançons de cada setmana, i llavors ells t'enviaven l'enllaç per tu poder-les per a les ràdios tindre-les, vull dir,
3: per a tindre-les abans que ningú,
0: claro,
3: en promoció de...
4: Tu ten en compte que abans la música compraves un disco perquè sortia nou cada mes, i quan compraves un LP l'explotaves, ficaves totes les cançons, sí. Ara no et dona temps, perquè cada dia surten cançons noves, cada dia no te dona temps.
0: I mos han fet una mica així també, que, molt exigents, i els 10 segons i mos cansa una cançó,
2: sí. Ja la canviem.
0: Llavors l'escoltaves per la cara a la vida i ja està de canto, sí, com del disco.
4: No havia res més.
2: I ratllaves la cinta.
1: Jo me'n recordo de la colla, que un se compra la cinta d'escape, que l'has avorrit ja, no, que la meva... La vols ja? Sí, deixa-me-la. Buah, aquest col·lega t'hi sabés, i podies estar a casa escoltant, en aquella època escape, per dir-te alguna cosa, te les naves que no podies gastar.
0: I bueno, i el que ha fet tothom, jo era xiu... Jo el tema de la música, com a músic no he sigut mai, però la música dins l'he portat ja de molt petitet, perquè jo recordo que en 6-7 anys ja tenia la ràdio d'estes que portaven aquell forro de pell allí col·locada, i va arribar un punt en què ja la sofisticació i ja la tecnologia punta i totes les investigacions meues, ja sabia a quina distància posa el micròfon del caset,
4: enorme
0: les cançons, i sonaven malament, perquè sonava rajos per la qualitat, però bueno, però sonaven bé perquè, vull dir, estava a la distància.
3: Ja era la

0: idea, ja tenies la idea.
1: I jo me'n recordo que la gent mostra el que dius tu, no? De populars, més d'una vegada trobar-te algú pel carrer a dir-te, xac, tu, a veure si parles menys, que no deixes gravar les cançons.
2: Sí, perquè mos esperàvem en lo botonet rec i de dir, a veure quan acaba de parlar, a veure quan acaba de parlar, i sempre enganxàvem la cançó, començava.
3: Sí, sí,
0: jo me'n recordo...
1: He intentat no ser-ho massa, d'això.
0: Jo me'n recordo de ràdio i de Conaec.
1: Sí, sí.
0: Gravant totes les cançons que ficaven... Trucava la gent i deia, fiqueu més de cançó per al de cumpleanys de ma mare, no sé quan. Aquí jo allà esperant...
2: Claro,
0: no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que és el que et deia, tu ficaves la cançó des del principi, n'hi ha que tenen una introducció més llarga i una més, o més curta, o ja comencen cantant. Si comencen cantant, el que fas és parlaves sobre una espècie de base o sintonia curta i la soltaves, i si no, pues parlaves fins que començava a cantar. Això era un bon presentador de ràdio musical. Que quan tu acabaves de parlar cantant, començava a cantar.
2: De totes formes, tots tenim una cinta. Això que diu ell, que mos esperàvem en el botonet de
1: veus. Sí, sí, sí,
2: tots
1: sí.
2: Tenim una cita. Sí, que surt? Surt el locutor en algun moment o altre parlant.
1: Però estaria bé fer una crida si algú té cintes. On sortigués en nosaltres dient qualsevol disbarat. Vull dir que mos...
0: També, mos per, algú deu guardar cintes.
1: Per curiositat.
2: Jo tinc una caixa sencera a casa.
0: Ah, sí? Jo no sé si en tinc de cintes.
2: Jo sí, que tinc, ja ho crec que en tinc.
1: De l'anècdota, espera que tenim notes i coses. Espera que aquí... La primera setmana jo has contestat. Bueno, Unitat Mòbil ha dit que no en tindré una. Una al principi, però després a una ofrenda em van portar la nostra pulla, em van tindre una altra, que era d'un pare d'equipo, que tenia apuntat i tot. Una SEAT era una Esperada. Sí.
3: La guerra. I la pulla va ser Montse Rodríguez.
1: Sí, era una SEAT Trans Terra de color lila. Sí, sí, sí.
4: La típica.
3: En l'antena dalt de la...
1: Tu, no?
0: Més ben agarrada que la de la...
4: Tot això és la bateria de la Terra. Tota aquesta tecnologia que portava a l'antena i això...
3: Era paripé tot. Per sortir la plena.
0: Per donar visió
3: sense connectar el cable.
0: Per donar visió i que vegués la gent.
4: És quan jo vaig a l'ofrenda em fico la camisa. Sí. Espera que em veguen ja.
1: Que sàpiga que estigui. Pensa que el que et deia de la tecnologia està aquí en punt de pensar de que teníem un sistema a través del telèfon mòbil, que abans eren aquells telèfons mòbils, de que marcàvem un número i automàticament l'emissora s'engegava un reproductor que havia de reserva per a que si es paraven els aparats, si s'anava la llum no es podia, però si es paraven els aparats poder ficar música immediatament. Sí, sí.
4: Això són 10 anys després, ja, vinga, que hi hagués mòbils i pogués fer les trucades, ja estem passant, sí,
3: era un kit que muntaves i ho connectaves al telèfon de l'emissora. Llavors trucaves en aquell número, t'esperaves que fes 8 contestacions, llavors sortien uns pitos i podies enxufar i parar quatre coses. Depèn si fes un sí, un sí o un no.
0: És tecnologia, és tecnologia.
4: En aquell moment, tu, nostre senyor, enxufant la ràdio des de
1: des de casa. Era una trucada de telèfon.
0: Quan feien això, segur que ja pensaven, ojo la tecnologia,
3: Perquè, clar, els compacts es ratllaven. I quan tu tenen, ves que estava ratllat, trucaves, canviaves.
0: I el problema és quan s'enganxen un vinil o el que sigui, quan s'enganxava, que es quedava el puntet aquí a l'agulla.
1: Però el disco estaves tu, alguna vegada també ha passat, eh? Vull dir, a lo millor érem joves i havia de sortir la nit abans.
0: I els CDs també s'enganxen a vegades a algun punt, allò que va saltar.
1: Però això jo no sé què deien, tac.
0: Sí, sí, sí.
2: Els CDs, en pasta de dents.
1: En dissabtes de
2: matí. La pasta de dents?
1: Sí, però...
2: Ah, no, però ho refregaves en una esponjeta en pasta de dents.
1: I algo salvava.
2: Sí, un o dos dies que aguantava.
0: I jo ja he arreglat vinilos al forn. Ficant-los al forn.
2: A la caldoreta.
0: Me s'havien quedat dins el cotxe i es van deformar tots de la caldó.
1: Ostres.
0: I es vaig tornar a ficar al forn planets per a tornar-los a ficar llis.
1: Bueno.
0: I per arreglar-los a vegades en gel. Agarraves gel un cubito o si saltaven i el fregaves ben gel i igual si tenies sort l'arreglaves.
1: El dissabte de matí teníem el programa que hem tingut més temps en duració en un sponsor, que era de Clam, botiga de sabates, una tenda de sabates, sí. I ficàvem 30 minuts de música. I llavors presentàvem entre les novetats més o menys més destacades de la setmana, i l'anunci treclam entre mig, i anaves dient, presentaves, i anaves dient coses, i la falca. I jo me'n recordo que, com no teníem encara mitjans per a poder-ho fer gravat i tot el tema, doncs era en directe. I més d'una vegada se feia l'hora de clam i com aquell que diu, pràcticament arribaves justet perquè avui t'havies adormit, doncs perquè eres jove, o acaba de fer clam perquè dius, hasta clam aguanto, acabes les 12:30, s'acabava i a la millor feia ràdio hasta les 2 del migdia, fica música i despertar-te del clac, clac, clac, clac, quan s'acaba el disco, que estava tocant, perquè t'havies quedat així. Què ha passat?
4: Quant de rato fas, eh?
1: Sí, sí.
3: No, hem fet coses molt xules.
1: Sí, sí, que
3: vull dir. Gravar anuncis, vam gravar a l'emissora vella, a l'Ajuntament Antic, un anunci per a construccions major, en lo canalero, va vindre el canalero, en la seva rondalla, als estudis d'Antena Caro, i allí gravant, tocant lo canalero, i cantant lo canalero, anunciant anuncis de major. Viene a construcció, lo millor material... Uah, una passada.
0: Bé, xulo.
3: Una passada, una passada.
1: I els Nadals, pues, bueno, eren...
4: Era justo, eren, canalero justo,
3: era justo Molinero. Justo Molinero no, però Josep Conill van tindre, eh?
1: Sí.
3: Se va crear el que ara avui en dia és la xarxa, abans era com ràdio, Catalunya, Ona Municipal, com ràdio. I Josep Conill va fer un programa a través de com ràdio, nosaltres connectàvem i vam fer, també fem de corresponsals, totes les notícies que passaven a aquelles Terres de l'Ebre les enviàvem a Josep Conill.
4: Sí, sí, sí, sí, lo Víctor Sorribes d'ara.
1: Sí, sí, dalt a la taulada, un Nadal, només se mos ocorris plantar una brella de Nadal luminós, més o menys de xulós, en tubo d'este de...
3: En manguera.
1: De manguera, esto de LED.
4: Sí.
1: No, LED.
4: Sí,
1: era,
4: sí, sí,
1: era
4: sí.
1: El que era. I més xulós, nosaltres com feia de cocos, allà un arbre de Nadal, i tothom quan vinia pel carrer major ja veia l'arbre.
2: Mira, sí,
0: veia. Mira els sonats Antena Caro, eh? Mira els sonats Antena Caro.
1: Les parabòliques per a connectar en la com i d'això, les parabòliques porradetes totes.
3: En llumetes.
1: I l'emissora apareixia una nuclear, no podies entrar. L'Obelén, que anàvem a agarrar l'arena, doncs, pel primer lloc on trobàvem una obra, doncs, per favor, mos pot cedir una mica d'arena? Va, sí, sí, agarrar una bosseta i quatre pedres, no sé què, cada any Molo Belén era obligatori, i totes les guirnaldes, i que em sé, vull dir que érem... Hem sigut molt exagerats sempre, però perquè mos...
0: Jo em pensava que només era Paco, però veig que éreu tots uns malalts.
3: Mos retroalimentàvem.
1: Jo et diré una cosa, i això, en això ho he parlat moltes vegades, som molt pareguts, però som molt diferents, i això és el que mos ha fet fer, perquè bé, hem estat 37 anys junts,
2: que anàveu compaginats, on no arribava un, no arribava l'altre.
1: I saps què passa? Que cadascú va saber agarrar la seva banda, i portava més la part informativa i jo més la part musical, i no mos xafàvem la guitarra mai d'una a l'altra.
3: Alguna feia... vegada mos amagàvem algun disco, alguna cançó que era xula perquè no la fiqués,
1: sí.
3: Els dos, eh?
1: També t'he dit...
2: No trobo el disco.
1: També t'he de dir-te que quan va sortir el Mambo Number 5 de l'Uvega,
3: oh, sí,
1: nosaltres vam ser els primers en tindre's, vam tindre una xiripa, vull dir, bueno,
3: va,
1: sort, sort que tens, i la, no cal desvelar els secrets, això són secrets professionals, sort que tens, vull dir, i teníem, només la teníem nosaltres. Bueno, la comencem a posar per la ràdio, i clar, com la cançoneta, vull dir, només escoltar-la ja era un trallazo, vull dir, ja...
3: Mambo.
1: Fent cola dels locals de les Terres de l'Ebre, fent cola que per ser cas més d'un els hi podíem gravar una cinta de caset per a poder posar el Mambo Number 5, perquè no el trobaven a cap lloc, no l'havíem aconseguit d'importació.
3: I ho fem gratis, eh?
4: Mira, però sí. Parlaré. Vos la gravo gratis, però parlaré.
1: No.
0: No mos ha volgut contar com la va aconseguir.
1: No ho direm. És secret professional. També hem de dir que més d'un conjunt i orquestra del moment, també mos venien a l'emissora, perquè com estàvem molt al dia en el tema musical, per a fer el repertori, i se sentaven nosaltres mentre estàvem fèiem ràdio, tot un matí, i anaven escoltant les cançons i anaven apuntant les lletres dels CDs, perquè els CDs, abans portaven el llibretins i anava la lletra de cada cançó.
0: Sí,
1: eh? No és com ara, que això ja estava tot molt ben treballat, i venien i s'apuntaven la lletra i la cançoneta i se l'estudiaven. I
3: els altres que venien eren los d'Esgae.
1: També.
0: De quan en quan a picar la porta, eh?
4: Com Ramoncín en directe.
3: Se mos presenta un dia un xic, se acredita, mira que sóc desgà i tal, me puc quedar aquí el matí, que apuntar les cançons que aneu ficant. I se quedava allí i anava apuntant.
1: Sí, se sentava a un costat i ell apuntava tot el que ficaves. I després a migdia diu, i ara me'n vaig a dinar, me pots deixar-me tres recopilatoris?
3: Apuntaré.
1: Dic, què ficaràs a migdia? Dic, home, jo me'n vaig a dinar també. Dic, què ficaràs? Dic, tres recopilatoris. Dic, pues aprofito i així, clar, també, pobre, havia de dinar. I apuntava, dic, què ficaràs? Este sencer? Dic, pues sí, pues venga, l'apuntava.
3: Mira tu quina tecnologia.
1: I se n'anava, però los apuntava, cada cançó que posava, l'apuntava a mà, eh?
2: Mira, per a demanar els diners, per supòs.
1: Bueno, s'havia de pagar i aguantés, bueno, i suposo que ara només paga, no? Això de l'esgà.
2: 25 euros al mes me van demanar.
1: Sí, sí.
2: Per ficar el telenotícies a la tele.
1: Ah, sí, sí. Pues, sense informar ningú.
2: No, ja li vaig
1: dir. Ja es llegiré el diari. Perquè
2: vindrà un inspector, perquè t'enviem una carta, la carta me la va enviar, i em va dir, no, perquè et vindrà un inspector i et multarà. Dic, pues mira, saps què et dic? Que m'espero que vingui l'inspector i acte seguit, quan vindrà, desenxufaré la tele.
1: Han presentat les pubilles durant no sé quants tropecientos d'anys. Les ofrendes, bueno...
4: Bro, tita.
1: Han tingut... Això sí que m'agradaria, si tenim, sí. si tenim temps, anem bé, sí. De temps o no? Sí. O no anem bé? Han tingut 7 regidors.
4: 7 regidors?
1: I 3 alcaldes. I... M'agradaria nombrar-los a tots, no? Perquè és que s'ho mereixen. El primer que vam tindre era Juan José Cid, Costa un any, del 87 al 88.
3: Socialista.
1: I este va ser el que ens va obrir literalment la porta del Colomar per a poder treballar, no? Després vam tindre el 88 al 91 amb Miquel Castelló, que en ell vam aconseguir una mica el tema de tindre una partida econòmica per a l'emissora. Vull dir, tots, jo penso que de tots, evidentment, tens coses que dir perquè tothom són perfectes, però de tots tenim una cosa molt positiva que dir, no? Després vam tindre el 91-95 Eduard Fornés, lo de la pastereria Xavimont,
2: sí,
1: que este va ser el que ens va impulsar per a ser treballadors d'Antena Caro. Vull dir, ell van començar a tindre els primers contractes com a treballadors.
3: Sí,
4: és com ser professionals.
1: Després, del 95 al 2003, vam tindre Xisco Trullent. Xisco Trullent, ell va ser el que se'n va encarregar de que esta emissora fos el que ara és, no? Vull dir, gràcies a ell, s'ha fet esta emissora. Del 2003 al 2007 vam tindre a Toni Lara. Ell se'n va encarregar, ell van fer el canvi del logotip d'este que portem, bueno, d'este que porta ell aquí a aquí.
4: Moltes
1: i també
4: gràcies.
1: el tema de la pàgina web. La pàgina web d'Antena Caro va ser en ell. Després ja vam tindre del 2000...
4: antenacaroterra.es era
1: sí. Després de Toni Lara va vindre Jordi Bausells, que Jordi Bausells lo vam tindre fins l'any 21 i va estar 12 anys. És el regidor que han tingut més anys. I en Jordi Bausells és el lloc on Antena Caro pega el canvi cap a Roquetes Comunicació, no? Vull dir, Antena Caro, vull dir, vam dir, se convertís ja en Ràdio en Colors, perquè abans ja vam començar a ficar el vídeo, a començar a ficar les fotos, en ell, vull dir, vam fer esta
2: evolució. Ja no era només musical.
1: Correcte, esta evolució. I després vam tindre l'actual alcalde, vam tindre 2 anyets, mentre tant va ser regidor, i en ell, clar, no, va portar la continuïtat, tampoc al ser alcalde no vam tindre massa temps de tindre'l com a regidor, però ja va ser alcalde, però vam agarrar la pandèmia, i en ell la vam gestionar, bueno, si mai li pregunteu, van ser dies, bueno, doncs, molts de dies en què es treballaven moltes hores perquè havies d'anar informant constantment a la gent, i bueno, pues s'ha de treballar moltíssim. I després Jordi Puig, que este avui jo no el puc valorar perquè jo com a regidor no l'he tingut a Jordi. I com a alcalde és Mariano, que va estar 20 anys, no cal explicar-vos perquè mira el munt de coses que hem dit de Mariano, vull dir, 20 anys, mira si em va fer de coses. Paco Gas, que també s'ha de dir que des del primer dia, inclús quan encara no era ni regidor, me sembla la foto que surt de la inauguració, o ja era regidor, però és igual, molts
3: no,
1: anys.
3: No.
1: Des del
3: poble. Llavors estava per Catalunya Lliure.
1: A la foto d'inauguració que hi ha de Mariano i de son germà, a la minut, activant, ja surt a la inauguració, estava Paco Gas. Imagina els anys que porta ja vinculat a Antena Caro, i sempre l'hem tingut al costat en tot el que han fet. I ahí van, pues, bueno, Ivan, que és des de que Paco, des de que és alcalde, està ara, pues, tres bueno. Quartos de lo mismo, bon. Com has dit tu abans, no?
4: Sóc que sí, som amics, eh? Ivan, ho sap tothom.
0: Que bo.
4: Bueno, pues, després d'esta història espectacular de 39 anys que han passat d'estar dins d'una tenda de campanya.
0: Increïble.
4: A ficar música en una trucada del mòbil.
1: Mira com esteu ara,
4: no podes queixar, eh?
0: Increïble.
4: Abans d'anar a la ronda flash volia ficar la cançoneta, que segur que ells la van dir ficar més d'una vegada.
0: Què vols ficar?
4: El último de la fila.
1: Yep.
4: Com un burro amarrado a la puerta del baile.
3: I tant.
4: Un espectacle.
0: Jo te la busco i te la fico.
4: Fotelitito.
0: Vinga, va.

0: No es pot dir res.
1: Aquesta cançó s'ha escoltat per les orelles i ell per la cintura.
0: Jo te puc dir que els he vist més de 6 vegades, 6 segures. Ja te diria que alguna
1: vegada. Van tornar a reunir i...
0: Sí, sí.
1: Que... Espectacular.
2: Molt bona, eh?
0: Sóc bastant, bastant
1: fan. El que dieu abans dels paperets i això, doncs no he tornat poques vegades de l'AUB, del càmping de l'AUB, escoltant això i en la cinta, la caixeta de l'última fila, les cançons, com se diuen.
0: Correcte, un, perquè dos, tres. Després van evolucionar les cintes de cadet, que hi havia, eren desplegables també, també que havies de tindre la vista superbona perquè va veure el que ficava allí, però ja anaven també les cançons.
1: Tito, foli la ronda flaix.
2: Anem a ficar-nos una miqueta
1: sí, sí.
2: En...
1: Que avui hi ha sorpreses.
2: Ah, hi ha sorpresa avui?
1: Sí. Vinga, va. Va, fot-li. Tito, com avui tenim dos superestrelles, has sí. Preparat una ronda flaix de superestrelles per a los, claro. Los mortals, la gent de peu, sapiguessin el seu dia a dia de les superestrelles.
2: Perquè s'havia de fer alguna cosa especial sí. Tenint-los...
0: Del nivell, del nivell.
1: A part de que podré anar dient que sóc amic vostre, no?
2: Sí, sí, clar, no. Vas augmentant la teua, el teu círcul d'amistats.
1: Pap, pap, pap, 5 seguidors més a l'Instagram.
0: Sí, sí, vinga, va.
1: Espectacular.
2: A veure, sorprèn-vos.
1: Són 10 preguntes. Contestació, primer Paco, després Antolín.
0: Vinga, va.
1: La segona Antolín, després Paco, farem així.
0: Vinga, vale? Va. Tu senyales aquí, per exemple, perquè me perdo.
1: Paco.
0: Bueno, va.
1: Què vas fer en el teu primer sou?
3: Ostres.
1: Què et vas comprar el teu primer sou?
0: Jo sí que me'n recordo, si no se'n recorda.
3: Jo, segur que vaig dir que comprar música per a la emissora. O algun aparell, segur. Segur, segur.
0: I un vídeo estèreo.
1: Un vídeo estèreo?
0: Un vídeo estèreo, Sony. Sí, sí, me'n recordo com si ho fos avui. Anar al de Prades a comprar-lo, un vídeo Sony estèreo que era la bomba.
1: Igual valia 50.000 pesetes.
0: Més.
3: 140.
1: Sony, dius, claro, Sony, més ja.
0: Sí,
1: 140,
0: sí.
1: I si va ser en els dos primers sous. 140.
0: Sí, perquè tenia les Tauris, però vull dir, sí, me'n recordo. Sí, sí.
1: Antolín.
0: Digues, va. Treu-li la N al final, si no et sap mal. No per res, perquè sona campana, Antolín.
1: Antolín. Vale, és que tinc un problema en la parlar i sóc molt sensible en ell. Si no, no el pots... Antolín.
0: Digues, va.
1: Antolín. Damunt de la mesita, què trobaríem ara mateix?
0: Ara que trobis damunt de la mesita, Kleenex.
1: Kleenex.
0: Però no per cap motiu, perquè ja està molt constipat. Ah, Kleenex i Vicks Vaporub.
1: Anava a dir que dorms tot sol.
0: No, no. Vicks Vaporub.
3: Taps per a les orelles.
1: Sí o no? No vols sentir
3: parlar.
1: Pels
3: veïns. Veïns.
0: Ah, pels veïns, sí, perquè ojo que dius que tenint-ho, sí que dormiràs en taps.
1: Els empotradors tenim problemes, els veïns, perquè sí,
0: és el que
1: jo
0: té.
1: Ho sento.
3: O quan
0: és
3: fa vent,
0: és el que
3: fa
0: vent, te sento jo des de casa meva, imagina't.
1: Imagina't.
0: Si ho ets vols.
1: Nati, tu no em sents, però queda no res per dir.
4: Sí, no, jo no puc parlar tampoc, jo d'aquí 4 dies, jo esta setmana ja van començar les festes de Jesús. Ah. També tinc taps de les aurelles.
0: Sí.
4: Que les festes de Jesús me m'agraden.
1: Paco, quan va ser l'última vegada que vas plorar?
2: Ostres. És bona aquesta, eh? Calu, t'ho has currat, això.
1: Tito, són superestrelles.
2: No, no.
1: Superstars. Que s'ha dit tot en anglès, superstars.
4: Superstars.
3: Pues... Quan se va morir meu pare?
1: Fa...
3: El 2020.
1: Poder, tio.
3: El 2020, a la pandèmia.
1: Que ets d'acero inoxidable o què, tio? En xerio, no plores, no ets sensible? No has vist Titanic? No.
3: No, no. Bueno, però tu has dit plorar.
1: Sí.
3: No allò que et cau una...
2: Emocionar-te, no. Plorar.
1: Sí, sí.
0: Jo plorar de plorar ho he sigut tot, o sigui, molt poc ploron. Tinc este defecte i és dolent, perquè ho hem de ser mica a dins i ho passo molt malament perquè m'hi fa mal tot. També va morir possiblement el mes, va ser morir mon pare, però vaig tardar igual 4 o 5 mesos a plorar. Este és el problema, vull dir que mentrestant va passar, és com si estigués anestesiat, ni a l'enterro ni res, però al cap d'uns mesos, me recordo que estava al lavabo, aquí estava aquí a la missa treballant, i vaig anar al lavabo, i no sé què tenia, i de sobte vaig petar i vaig vindre plors. Ara, plorar per plorar, qualsevol pel·lículeta ni que l'hagi vist 25.000 vegades, m'emociono. I avui, exactament, te puc dir, no fa gaire, he vist un vídeo de, no sé si l'heu degut veure per les xarxes, un xic que toca el piano, se li arrima sempre algú i li diu, escolta, pots tocar esta cançó?
4: Sí,
0: i la toca,
4: sí,
0: algú
4: sí,
0: la canta, i era un xic que estava tocant el piano, i era una noia molt joveneta,
4: cega, sí, senyor.
0: I veient el vídeo m'ha emocionat de com cantava, i la gent com reaccionava, no, dic, i m'ha emocionat. Sí.
2: Jo ja ho vaig dir.
4: Canta, quina és, la de Voilà. Sí,
1: tu així, Paco, no has tingut una d'estes.
4: Sí, senyor.
1: Al final de Stranger Things, quan així no has plorat.
0: Home, Stranger Things no has plorat, no, però...
3: emocionar-te, el que dius ell. No. Sí, segons quines escenes, segons quines... Sí,
0: sí, sí, jo, jo sóc jo en pel·lícules, soc molt d'emocionar-me, eh? Sí. I m'agraden les comèdies, les alguna, comèdies romàntiques, m'encanten, eh? Vull dir que jo no en tinc cap de problema. Soc m'agraden.
1: Tenen els crios grans, perquè veus a tele, tenen els crios grans.
0: Sí, bueno, m'agraden també les pel·lícules. És que ahir igual, però mos agrada molt el cine, no? Llavors, igual soc capaç de veure una d'acció del que vulguis més exagerat, a veure una pel·lícula, doncs, bueno, 8-4 bodes i un funeral, i allí ja, mira, que té anys, no? I caure la llagrimeta, doncs, bueno, sí. Soc un sentimental, que he de fer, no puc evitar-ho, romàntic.
1: Qui va ser l'última persona que et va sorprendre, que et va fer riure? Diu, hòstia, no m'ho esperava. Esta, no digues jo, calo, perquè ja sé que no t'he fet riure entre l'odia, però algun tio una persona, hòstia,
0: això és difícil, perquè és que sí, jo m'enric molt. Sí, de no res, és que tinc esta virtut de que m'enric de mi mateix a vegades, no? Vull dir que no, sí.
1: Però a la gent li fot ràbia que sigues feliç, eh? Para compte, pots tindre problemes.
0: Sí, n'he tingut, sí, tingut.
1: Ah, veus?
0: Però vull dir, però jo no puc dir-te personalment en qui, però sí, perquè per exemple de matí a les 7 del matí entrenem 3 dies pel matí i també fot l'entrenador que els 5 o 6 que entrenem no saps qui se fot, qui se fot més d'aquí, estem constantment menjant-nos i estem partint molt el bit tot l'entreno.
1: Florentino, per exemple, jo vaig ser Florentino, l'últim que em va fer riure així i no ho esperava, va ser Florentino.
0: És tremendo, Txec, és tremendo.
1: Bueno, vaig agafar crispetes. No
0: esta ja et dic, és més complicada.
1: Quan plegueu, què feu? El plegar.
3: Al plegar, jo vaig i trec la gosseta a passejar.
0: Jo normalment el que intento és arroplegar-ho tot, perquè tinc un desastre, però el que faig normalment és dutxar-me, vestir-me, com si
1: vulgui. Va, directe a casa.
0: Sí. No, és que jo treballo des de casa ja. Cal treballar des de casa.
1: Doncs... Acabo de l'emissora baix, l'antena dalt...
0: No. Què passa? Que ja és... té els avantatges, però té els desavantatges, no? Perquè has pregat de treballar i l'únic que fas és canviar d'habitació, no? Ja està.
3: Fes la volta a la cadira ja.
0: Sí, ja he plegat.
1: I quan vos desperteu, el primer que feu?
0: Jo somriure i jugar al gos.
3: I jo trobo el gosset.
0: Sí.
1: No és el mòbil o
0: no.
1: Aixecar-te, rascar-te
0: l'ojet. El mòbil, jo soc d'aquelles persones que no dormen ni en rellotge, i com els rellotges d'estos smartwatch els ha ficat sempre a carregar i històries esterrades, i pues, sí que dura més dies, però jo soc molt metòdic, no m'agrada anar mai a la bateria baixa perquè puesto. Llavors, de nit com egito, ho fico tot a carregar, al despatxet que tinc, muntat per a mi, i llavors a l'habitació entro sense mòbils, només entro alguna vegada si me veig... Que sé que no tindré son o a lo millor a sopar, he anat de sopar, que vas a sopar i notes una mica pesat i saps que si et gites no dormiràs bé, han de seguir, me poso música i entre les diferents playlists que tinc l'último de la fila, evidentment. Jo soc molt fan, en canvi la meva parella no gens fan, però
2: millor, bueno, millor així que no faig el primer, fotre's un cigarret.
0: No, fa molts anys que no fumo, no, molts anys. De fet, l'emissora antiga no vam deixar fumar mai dins. Al principi potser es fumava amb dir fora.
1: Ara sí que es pot.
0: I es fumava a l'escala.
2: A més, se fumava al metge, no passava res. Per fumar a les ràdios
4: anys.
1: En el que estaves dient, la següent pregunta és: quantes hores podeu passar al mòbil al dia?
0: Al mòbil?
1: Al dia.
0: Jo poques.
3: Jo també.
1: Poques, que són 6?
0: Menys.
1: Un quart de dia.
0: Jo depèn perquè per la meva feina a vegades tinc que estar-hi, però vull dir, per treball.
1: Pensa que ho podem veure al mòbil, eh?
3: Si m'ho diguessis a la pantalla de l'ordenador, sí. Però al mòbil, per arruïtitejar el que publiquem.
0: Correcte, vull dir, més que per un tema de xarxes de xafardejar, és per temes de feina, però vull dir, davant de l'ordenador, què et diu ell? I jo em puc tirar 12 hores i pràcticament parlo d'una espera a dinar, que després me se queden els ulls com se me queden.
1: Però l'ordinador, el mòbil
0: no.
1: Però que l'ordinador també està al mòbil, no. També estic al WhatsApp, no.
0: És l'únic que tinc del mòbil. Vull dir, bueno, sí, Instagram això també ho tens allí, perquè si tens que publicar o tens que mirar alguna cosa, però és més còmode pel mòbil, perquè per l'ordinador encara Instagram no acaba de...
1: Pues si teniu l'Instagram i perdeu un minut en acceptar Calo barra la Isamada.
0: Vale, m'has enviat ja la petició?
1: No, m'has de vindre tu. Sóc més famós jo, ara.
0: Ara és vistat, en raó.
3: Que ja m'has entrevistat, ara és famós.
1: Vale. Quin va ser el primer cotxe que us vau comprar?
3: Un Seat.
1: Seat què?
3: Ibiza.
1: Ibiza?
3: 1500 GLX. Negre. Toma allà.
1: Jo... Color?
3: Negre.
0: Negre. Jo també negre.
1: Em sap que m'ho dia a mi.
0: Jo un golf.
3: No tenia aire condicionat i me vaig tindre que ficar un ventilador d'estos xicotets.
0: I es va pegar-se a l'Ibiza, al morro, a pegar-se a los leds del cotxe fantàstico. Sí. I venia a l'emissora i feixia Michael Knight. Hola, Poco.
3: Uns bons altaveus per escoltar en Terracaro.
0: Això sí que ho he tingut sempre, he sigut molt delicat pel tema de la música. I un golf negre.
1: Un golf negre?
0: Sí, t'he de dir.
1: Però si éreu grans, quan vau tindre cotxe, tampoc me la tant.
0: Jo reconec que no m'ha agradat mai conduir. No? I em va costar, me va costar. Vull dir, de fet, ara, si conduixo és perquè tinc que agarrar-lo expressament. Si no, vaig a la moto tot arreu, i si puc, anava sempre de paquet, o quasi sempre. Perquè no,
3: jo,
0: no,
3: abans no de cotxe, vaig tindre una Vespa.
1: I era famós, portava el xofer, que tot venien a buscar. Literalment recordava que anava a la limusina, és veritat. L'autobús, i nosaltres dins la limusina.
0: L'autobús, una vegada... Ton pare encara pobre en t'estigués, en deu riure ara. I t'hi diré per què. Perquè estava ja visit d'entrenador, quan estàvem al Roqueteng, i un dia arribo no res. Jo era el delegat, imagina, vull dir que és el que està al costat de l'entrenador, i arribo no res. 30 segons tard i l'autobús estava arrencant. Mira tu que li costava parar. I ton pare, tots els de la junta, vegues que bé, que no. I si vols, no sé qui va ser que em va portar-me, i hasta que vam parar a l'autopista... al Medol, a fer el cafè,
1: al Medol,
0: seguint autobús, sempre que veig en Xavi li recordo, és pixa de risa.
1: Vegebre, Hospitalet i Medol, se'n van saltadora.
0: Diu, ja t'escarmentaré, no vaig fer petar mai més en ma vida, ja.
1: Algun polític, sigui o no, sigui de la teua... que digui, hòstia, mola. Este mola, este polític. Que et podria arribar a mirar algun polític?
3: És que a mi la política...
1: No?
0: Jo crec que... Perdó, però que el costi va encara endur. Jo crec que si estem parlant de polítics d'alt nivell...
1: Sí.
0: Polítics d'alt nivell, jo per a mi, Felipe González, per a mi. M'explico, vull dir... Bueno, pel que va representar en aquell moment, vull dir, això no estic dient que ara, el que va representar en aquell moment, no? Vull dir, la transició, els canvis, bueno, Adolfo Suárez també, vull dir, són totalment ideologies diferents, Adolfo Suárez també, vull dir, a més, m'ha agradat molt aquesta època, no?, de la història, de la península, vull dir, però de vegades, no, de polítics...
1: I tu, Paco? Una Cospedal, una Esperanza Aguirre...
2: Paco diu paso palabra, m'apareix. No? La cara que fa diu paso palabra.
1: Mm-hmm. Veus...
3: A més que els polítics...
1: No? No. Jo veus, tot i que no soc molt del seu rotllo, este Illa, mm-hmm, és un tio que està allà, ho farà millor o pitjor, però ni Illa critica, parla normal, Illa, no es foten problemes.
0: També és dels que en cau bé. A més és de l'Espanyol, per tant, millor que millor.
1: Ja, pobre, és veritat, no ho recordes.
0: No, és una gran virtut, vull dir, per tant, vull dir, ja està. Sí. I cap problema.
1: I per última, quants punts al mes, partint de que un pajot és mig punt i un polvo és un punt, quants punts al mes? I he parlat de les vostres dones i sé la veritat, eh?
0: Sí, vinga, va, veu.
1: No, doncs dona l'oportunitat de...
3: Va, entre 5 i 10, va.
0: Sí, és...
1: Sí. És d'aquell, de Broncano, de Broncano, la faixa de Broncano.
0: De conformar-te, sí. Deixem-ho en un 6.
1: Jo som 30 i pico i quasi tots són mitjos.
0: Mitjos.
2: Són mitjets.
0: Deixem-ho en un 6.
1: Sí,
3: en un viant.
0: I ojo.
1: 6 punts.
3: 6 punts.
2: Què trobes, està bé?
1: Sí, a més són un pajot a la setmana i un polvo cada 2 setmanes. Me quadra.
0: O un al mes i lo de més.
2: Hola, campeón.
0: Tu has fet, trobo que has fet els teus càlculs.
1: Espera, que miro el que m'ha dit la seva dona.
0: Vinga, va, què t'ha dit?
1: Pues sí, se confirma. M'ha dit 6 i mitja, ja. Ah, a veure. 6 i mitja, no te recordes de l'últim.
3: Així estaves trucant quan t'has anat a l'habitatge.
1: El que he fet allà dins és confidència.
0: És tremendament tremenda.
1: Paco, el teu té 2 xifres. Els teus punts són 2 xifres. Igual que ell era un 6, els teus són 2 xifres. Segons la teva dona.
3: Ai, mare.
1: Quan diries tu que punts al mes?
0: 324.
3: 11, va.
1: 11. A veure què va dir la seva dona.
0: A veure, 14. Va, 14. Ha rendit un i jo.
1: 32 i mig.
0: Sí. si és i mig, si és i mig,
3: algo falla.
0: O no vas acabar, o...
2: Algo fallat, aquí.
0: Si és i mig, és que no vas acabar, o... Sí, sí.
3: Este cabrón.
5: Espectacular, m'agrada molt, eh?
2: Aplaudiment.
5: Bé, bé.
1: Aplaudiment. Prou sincer, aplaudiment. No sé si us ha agradat aquesta...
0: Ara és moment de ficar la falca publicitària.
1: La planta...
0: No? Lo de la piscina, vull dir, aprofitar.
1: La piscina.
0: Fiquem la falca, aneu a la piscina. Jo vaig estar esmorzant no fa gaire... I vaig esmorzar molt bé, per tant, no és broma, no és broma.
2: Fot uns esmorzarets, Nati, sí, la galteta, la galteta de tossió.
0: Que vas menjar.
4: No me'n recordo que vas menjar.
0: Callos, potser vas menjar?
4: Potser.
0: Segurament.
2: Bons.
0: El meu company mandonguilles i jo callos. Sí.
2: Bons.
4: És
2: bons. I si fa galteta, si agarres la galteta, ja.
1: Al final les vas vendre les mandonguilles aquelles, bec, al final les vas vendre.
0: Vas ser menjar el company.
1: No, pues però
0: molt bé, molt bé.
5: Recordar que estem... En Antolí i Paco de Falla.
2: Per si dos, no ho sabien, per si no ho
5: dos sabien. Dos llegendes d'Antena Caro.
0: Llegendes, sí.
5: Llegendes, dos mestres d'Antena Caro.
3: Ja mos fan grans, eh?
0: Lo de mestres sobre Torero i això de mestres.
5: Antena Caro, sempre, al 96.0, Tito. De la freqüència modulada. Ja, Tito.
0: A ell tampoc no el posis amunt a l'aparat. És que també se viene a riure.
2: Sí, sí, sí.
0: És lo rei, és lo rei. És lo rei de l'aparat.
2: Dels botolets.
5: Tito, fotem-li a la seccioneta de Calo.
2: Li fotem, ja?
5: Fiquem-nos a prova, va.
2: Sí, sí, portes algo?
5: Sí, vaig a veure si en saben tant de ràdio o no en saben.
2: Vinga, va, a veure.
5: A veure, si queden retratados.
0: Vinga, va.

0: Cali!
1: Està fatal, però fatal.
2: Fotem unes rebentades. Ara, Paco m'ha mirat amb mala cara. Fotem unes rebentades als micros.
1: Això en els nostres temps no estava permès, eh? No. Ja estaries fora, faria dies, eh?
3: No vagis passar la prova.
2: Paco, ja ho he vist, que m'ha mirat així.
1: Sí, en aquestes distorsions, Paco, t'hagués botxat.
4: Pues avui encara s'han aguantat.
2: Encara mos hem separat una mica.
1: Botxat, però la primera.
0: Hi ha una diferència molt gran de que ells coraven, altres no. No mos podíem fotre fora. Què pedríem, Tito?
2: No res.
0: Només sí.
2: L'olot de Nadal.
0: L'olot de Nadal. Que m'han d'arribar els dos últims encara. Dels dos últims.
2: No, però arribaran.
0: Sí o no?
2: Sí, sí, arribaran.
3: Sí, sí. Home, no ets amic de l'alcalde?
1: Muy bien.
2: Per això.
0: Però no, ara segur que no pinta la merda aquí l'alcalde.
3: No sé.
0: No?
3: Això ja.
0: Sí o no? No sé. Li puc trucar ara. Ivan, t'està fotent a parir.
1: No, los lots i los lots.
3: Los lots.
0: Pues bé, anem a veure, si en sabeu, de història de la ràdio.
3: Ai, mare.
0: Quines ràdios van ser les primeres d'emetre? La...
1: Ja mos agarres, home, eh? És que les preguntes són vells, però no tant. Has buscat el xat GPT, segur, no?
0: No, que jo soc...
1: Ah, que tu sabies.
0: No,
2: claro. Ell no usa això encara, el xat GPT.
1: Tu sabies, ja, no? Va, vinga, fes la pregunta.
0: A veure.
1: I mos dones pistes.
0: Mos dones pistes. Quina va ser la primera ràdio?
3: Aquí?
2: La Joventut de Barcelona.
0: No. D'Espanya.
1: D'Espanya, Ràdio Nacional d'Espanya, suposo, no? O Ràdio Espanyola, Ràdio...
4: La Copa.
1: No.
0: Ràdio Barcelona.
1: Ara això sí, perquè
3: ja va dir Joventut de Barcelona.
0: M'ho has dit?
1: Ho ha dit.
0: Fica al bar, que no ho he vist.
1: Que sí, sí.
2: A veure, doncs avui ja estem plens de càmeres,
1: sí,
2: eh? Vull dir, que ja ho tenim tot.
1: Sí, ho ha dit.
4: Sí, ho ha dit.
1: Has dit que no sé com... Que has dit i mos has confós, eh? Llavors hem anat a pensar cap a Madrid.
0: Tito, acabat sent culpa meva, al final, eh?
1: Veus com has de ficar al bar?
0: A veure.
1: Però no el bar. Del bar. Que és de...
0: Parlem d'Andalusia, eh? Foteu-vos un xum.
1: Va.
0: On va ser crear la primera ràdio? En quina província d'Andalusia? Màlaga, Sevilla o Cádiz?
3: Ves-hi buscar.
1: Va, jo diré Màlaga per dir alguna
3: cosa. Sí, Màlaga, doncs vaig.
1: No?
0: Tito.
4: Cádiz.
0: Veu, Cádiz?
1: Cádiz. Claro, ja és...
0: És que
1: és de cal, sí, sí.
0: És que no ho sé, que no ho han entès.
1: Ho sabia tothom, sí, sí.
0: Ja, a quin any se va crear Antena Caro? Ja,
1: el 87. Bueno,
3: no, l'inauguració.
1: L'any
3: 1987, però va començar a funcionar almenys 5 anys anteriorment.
1: El 83, 82, sí.
3: Emissions de proves, ara un rato.
1: 87,
0: oficialment.
1: 29 d'abril, 87. A les 12 del migdia, hasta l'hora i tot. No està més atents.
0: I era això. Vaig a preguntar-li de molts fans.
1: No l'he vaig buscar, ja.
0: Molt bé, eh? A quin any se va crear la primera ràdio? L'any 1900...
1: El 1930.
0: Menos.
1: 1929, lo de la pata que...
0: Menos.
1: 1929.
0: Menos.
3: 27.
0: Menos.
3: 25.
0: Menos.
1: 21.
0: Més.
1: 22.
0: Més.
3: 23.
0: Més.
1: 24.
0: Ah!
1: No és com ho sabies.
0: Però vos ha explotat la
1: pa. Crec que ho sabíem. Ho hem encertat, no?
0: Sí, home, sí. I tot, talla-ho. Fica que ho he clavat a la primera, eh?
1: Tu, això talla-ho. I ho arregles.
0: No.
2: Que digues que
3: això després ja ho he dit.
1: Ho arreglarà ell.
2: Ja ho he dit ara, Paco, i ho arreglarà.
1: Tens, digues, l'any 1992. Talla, espera, aquí ja queda.
3: Fiques la meva veu i totes encertades.
0: Continuem. Ràdio Espanya de Madrid. Va ser creada a l'any...
1: Ai, que en serio? Avui això ja és una tortura, eh?
0: Home, clar, això ha vingut a fer-nos patir.
1: L'any 1934.
0: Menos, però...
3: 27.
0: Més, dos...
1: 29.
0: Menos...
1: 28.
0: Menos, he dit... Menos...
1: Menos de 27. Menos de 27.
3: Però el 26.
0: Menos...
1: El 23.
0: Més...
3: 25.
0: Menos...
3: 24.
1: Ja tenia raó, 24. 1924.
0: És que s'estic ficant pastat.
1: Home, claro, però és que ja ho sabem. Mirem a veure si tu te les saps, també.
0: No, és claro. Impossible.
1: Si no, és impossible, clar, t'ho dic jo.
4: Ja m'explicaràs.
1: T'estem posant en prova, t'estem posant en prova en ell.
0: Quin desastre. És que el que havia molat...
2: Tu et pensaves que ho sabrien tot.
0: Ah, sí,
1: claro.
3: Això ja m'ho dic. Tu que treballes a la ràdio, saps si això?
1: Sí, aquesta notícia... Perdona, aquesta notícia, sí.
3: Però tu no treballes a la ràdio?
1: Sí, clar.
3: Sí. Ara ho has de saber-ho tot?
1: tot, tot.
3: I no ho sabem tot,
2: A veure, cal o què?
5: No, no, deixem-ho aquí.
2: Ho deixem aquí?
0: Sí, sí, sí. Perquè està sent un desastre espectacular.
2: Ell s'esperava una altra cosa.
1: Quan haguéssim de despedir, m'avisés, que és que només vull dir una cosa.
0: Doncs ara aprofita, ara.
2: Ara ja? Tens un moment.
1: No, vull dir que hem parlat de moltes coses, però vull dir, donar les gràcies a totes les persones que han fet possible entrar a casa en tota la seva història, que hem nombrat els regidors, però també han hagut col·laboradors, dels quals no em vull deixar ningú, començant des dels més recents, que possiblement sigui sou vosaltres, fins als més antics, no? I sobretot tres persones a les que sí que vull fer una menció especial perquè no està. N'hi ha alguna més que no està. Però aquestes tres, cada una per un motiu, no? Per exemple, Joan Alterí, que és un dels fundadors. L'altre és Sisko Trullem, perquè dir, va ser regidor i, bueno, doncs en ell vam tindre l'oportunitat de tindre aquesta emissora que tenim ara nova. I l'altre és Beto.
4: Vaja.
1: Que, bueno, Beto us he de dir que si els primers ordenadors de l'emissora van arribar a funcionar i teníem les màquines super ben afinades en tot moment, i internet el més potent que existia al moment, també era gràcies a ell. Us tenia un carinyo.
3: Sí, sí.
1: I també anècdotes, per exemple, en tenim un en Beto, de que hi pensava, del famós cacaulat, esmorzàvem, com qualsevol persona esmorzava de matí.
0: Vam-nos entrevia.
1: Sí, sí, i nosaltres pues, esmorzàvem el tip, el bocadillo, en aigua, i després el cafè. I quan ell vinia, ell era, què era? Era un triangle de xocolata, no sé què era, i cacaulat. Però cacaulat era comprat de litre, jo només per a ell. Quan venia Beto sabíem que havia de veure cacaulat. Sí, li encantava. I és una persona que, vull dir, la tinc que recordar perquè li va tindre un carinyo molt especial a Antena Caro.
3: A Roquetes i a Antena Caro.
1: Correcte, a Roquetes i Antena Caro. I gràcies a ell, doncs, bueno, home, de fet, va col·locar una antena prop d'internet, prop d'aquí, perquè tingués la màxima potència possible, vull dir que...
3: Sí, sí.
1: Sí.
0: Que era quan hi havia l'antena, el rural, este que es diria d'internet, que igual eren 4...
3: Només el dia que fallava l'ordenador, mos entrava en virus, venia Beto...
1: Sí, de seguida.
3: I era una meravella, vora. Ves que clic, clic, clic, clic, clic, clic, ja l'he matat. Sí, ja no estava firo. El virus ja havia desaparegut.
2: Un litre de cacaulat, vinga.
1: Per tant, hi ha més persones, però vull dir aquestes tres en especial, simplement per aquests tres detalls. Bueno, i gràcies a vosaltres per convidar-nos. I et dic...
3: Hi ha bon relleu.
1: No sé quants folis, Paco, s'ha ficat la lletra gran, però m'ho han sortit.
4: A veure, realment han hagut bons mestres, també.
1: Sí,
2: jo sempre ho dic, lo del relleu no ho sé com està, perquè el dia que Paco es jubilarà...
1: Això ho parlo moltes vegades amb ella.
2: No sé si trobaran a ningú, ni a ningú... En plural, ja, que porti, que hi sigui...
3: I tant, que trobo
1: aquest. Sí.
3: Això ningú és imprescindible.
2: A Calú sempre ho diem, jo sempre ho dic, que sempre deixo Paco allà dalt. Mira, avui li puc dir mirant-nos cara a cara.
1: Gràcies.
4: Imprescindible, no, Paco, però difícil de substituir.
1: I saps què és el més important? És que al tractar-se de l'emissora municipal depèn dels polítics.
2: Claro.
1: I per tant, llavors és molt important la... que lo polític de turno tinga l'afinitat o el carinyo o l'estima, no? És com aquell, per exemple, si jo me dedico a la política i mano i m'agraden els cavalls, igual monto una hípica, ¿vale? Per a Roquetes Municipal. No, que no sigui una persona que tingui vinculació directament perquè treballa... En este cas tenim un regidor actualment que està dedicat a tota la seva vida a la comunicació, per tant, està superinvolucrat, però que el pròxim, encara que no ho sigui d'Esterram, que li tingui el carinyo perquè esta emissora ha de complir anys. Perquè si no, que dius tu, el moment en què Paco es jubilés, si no hi ha gent que agafi el relleu i se li dona el suport, que se li ha donat des de sempre, vull dir, això no ens podem queixar
3: per part
1: de l'institució, de l'Ajuntament.
2: S'ha de conservar.
1: El que he dit abans, cadascú ha tingut, en tots, evidentment, són persones, tenim a vegades un més, un menys, però de tots els regidors i alcaldes que he nombrat, tots s'ha de dir que han tingut cadascú una peça important perquè això encaixi i arriba bastant com ha arribat. Ara només es tracta de donar continuïtat i la gent nova que aneu entrant, doncs, emprendre-us com us ho vam emprendre nosaltres al principi, vull dir, pensa que això, esta no, però no tant, però l'anterior era casa nostra.
3: Passàvem més hores allí que...
1: Jo tenia estom matalab d'estos que triomflaves tipus platja, saps? Aquí és en aire.
2: Per si de cas.
1: Molts de fins de setmana o dies que ens un demà teníem alguna cosa, o havíem acabat tard, ens quedàvem a dormir allí. Són coses que no es poden contar perquè la gent no se les creu, potser si les contes, però allí hem dormit.
0: Home, és que com no han d'apostar per la ràdio, si quan els veus parlar en la cara de devoció i de què fan, no els pots dir que no. És com ma filla quan em diu papa vull xutxes, que no li puc dir que no.
1: No
2: sé si trobaran la persona, si trobaran les persones, però el que han de fer és que això continuï i molts d'anys i que no pari mai.
0: I el que Paco es jubilarà ja ho veurem. Això encara no. Això encara no s'ha sent, però pots
1: embalsamar i xerrotir.
2: Encara té
1: mig robotitzat i...
3: I arribarà el dia ja.
2: I va firmar un
5: contracte d'esclau i no sé què més va ficar el contracte.
1: Sí, sí, de
3: clàusules abusives.
1: De per vida. No sé, un plaer, un plaer estar aquí.
0: Preguntar-ho això, ha observat o no?
3: Sí, molt, molt. A més, sí, mos ha servit per a fer memòria i recordar coses, sí, sí, que ja havies, sí, oblidat.
0: Ha obert records.
3: I compartir-ho amb la gent, doncs, és molt, molt xulo.
0: A veure si compartiu aquests vídeos, aquestes cintes que teniu.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Les Nadales i tot.
0: Les que es puguem veure i sentir,
3: sí,
0: clar.
3: Sí,
0: les
3: i tant,
0: que
3: es puguem veure i sentir. Sí.
1: La cançó de Nadal, que la té, segurament que la tindrem.
3: Sí, sí, ja la passaré per al pròxim programa.
2: Segur que demà ja me l'està passant
1: per
2: al
1: pròxim programa, al mes de juny. Com és que diu la de Nadal? Bueno, sí, per una excepció, digues.
0: Sí,
1: aquí sentireu els Antena Caro cantant.
0: Això tot és surrealisme. Som com aquell que pintava el surrealisme. Doncs és el mateix. A l'estiu te fotem cançons de Nadal i a Nadal te fotem cançons de l'estiu.
2: No, no, no passa res. Ja
1: està.
2: No es venen torrons tot l'any.
3: La ràdio diferent.
1: Pues sí, diferent del tot.
0: Espectacular.
1: Hi som.
2: Grans invitats, que hem disfrutat tots.
3: Sí.
2: Nosaltres també, sí, no, els primers.
1: Jo he xalat molt.
0: Ara hem de veure els vídeos, eh, Tito?
2: Quan els he dit, eh? Quan els he dit, eh?
1: Quins vídeos, quins vídeos?
0: Bueno, bé, perquè això avui és audiovisual, eh?
1: Ja, sí,
0: és audio, ja.
1: Tractant-se
3: de Paco,
1: no em queda... Vull dir que hi ha una, dos, tres, quatre càmeres.
2: No, cinc, que en tinc una aquí enfocant-me la cara.
1: Cinc càmeres.
0: Estic agafant... Venia persecutori i tot.
1: S'assegura, Paco, no sigui cosa, Paco, que no sé si que
3: falli alguna.
1: Claro, sí.
4: Jo quan m'ha dit, diu, quedareu tots retratats, dic, home, dic, pues això s'avisa. Això s'avisa, que més que siguin pentinarem.
2: Només veig a Nati i el vidre mirant-se, pentinant-se.
0: Jo abans d'acabar vull obrir l'aigua, o sigui, cosa que dius...
3: Este no degut en tot.
2: Hasta ser.
1: Pobre, patint-se't.
2: Pues bé, què fem?
0: Dito,
2: ho deixem ja, ho tanquem ja.
3: Programa xulo.
1: Dedica-mos una cançó, ja està.
2: Va, l'última cançó els ho dedicarem.
0: Segura.
2: Ja no sé, no ho sé.
0: Títol de Nadal.
2: Un any Nadal?
0: No. Títol, recordar que podem trobar tots els programes. AntenaCaro.cat.
2: Que Paco els penja tots, en tota la info.
0: Espectacular. Podeu escoltar les vegades que vulgueu. Recordar l'horari. Tots els divendres.
2: Els horaris, a veure.
0: Tots els divendres a les 11 de la nit. Canals de l'informe PISA a les 23:00, superimportant. Els dissabtes a les 3 de la tarda, diumenges a les 12 i els dimarts per a començar en un bon rotllisme a les 7 del matí.
2: Que ho té ben estudiat, eh?
0: Home, tia.
2: I ben estudiat.
3: Però on se sent això?
0: Això sempre, Paco, sempre. Des de fa 39 anys, dins d'un 127, dins d'una tenda de campanya, damunt d'un colxón, a Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada.
2: Bravo!
0: I la pell de gallina. Mira, quan va ser l'últim dia que vas plorar? Fa 2 segons. Ha sigut espectacular.
2: Molt bé, família.
0: Gràcies.
2: Ho deixem. Diem a la gent que molt bon cap de setmana, que disfrutiguen. Ho faig en gros, que és divendres, però sobretot...
0: Coneixer!

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

la música. On tu vulguis. Antena Caro. La fórmula. Antena Caro. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música. Benvinguts a la ràdio. Antena Caro.

escoltar música. Antena Caro, per escoltar música com aquesta. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro, tota la música. On tu vulguis. Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. Antena Caro.

Antena Caro. Antena Caro. Tota la música. Antena Caro. Ho portem més enllà dels èxits. Antena Caro. Antena Caro. Vingui a escoltar música com aquesta. Antena Caro. La fórmula. Antena Caro. Tota la música. On tu vulguis.

0: My stupid heart.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.
2: Molt més que cançons que estimes.
1: Antena Caro, tota la música.
2: On tu vulguis.
3: Antena Caro, la fórmula.
1: Antena Caro.
2: Antena Caro.
1: Antena Caro.

a la ràdio. Antena Caro. Antena Caro. Per escoltar música com aquesta. Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Marcant el teu ritme.

molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els treballadors de Llet Pasqual han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar contra la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Tarradellas. Els empleats han interromput la circulació dels carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur, davant l'inici del desmantellament de la unitat productiva. Segons els treballadors, ara mateix suposa reduir un 50% la capacitat productiva. Precisament per aquest tall, moment de revisar les carreteres del país. Contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C-32 a l'autopista del Maresme, al túnel de Mataró-Argentona, en sentit Barcelona. Només hi ha un carril obert al trànsit i aturades de més d'11 quilòmetres entre Arenys de Mar i Mataró. Per tant, cua d'11 quilòmetres a l'autopista del Maresme, C-32, en sentit Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident al tram de Mataró, al túnel de Mataró. En aquesta zona, Nacional 2, aturades ara entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, i al tram nord de l'AP-7, la zona més carregada és la de la Roca del Vallès, també aturades intermitents d'uns 4 quilòmetres en sentit Barcelona. S'ha complicat el trànsit al tram sud de l'autopista AP-7. Bàsicament parlem de molta lentitud, però també aturades intermitents, uns 6 quilòmetres a Castellví de la Marca i més endavant 6 més a Vilafranca del Penedès, sempre en sentit Barcelona, això com us dèiem al tram sud de l'autopista AP-7, que s'ha complicat. Nacional 340 a Tarragona, per cert, aturades d'un parell de quilòmetres al tram del Vendrell, en sentit Barcelona, i també parlem d'aturades a la Nacional 240, a Montblanc, uns 4 quilòmetres ben bons per enllaçar amb la C-14 i amb l'AP-2. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o, en cas contrari, es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i COS. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre el dilluns i el dijous. I anem a Girona, on més de 300 docents s'han concentrat precisament avui davant la seu de la Generalitat, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que el preacord entre els sindicats i el Departament d'Educació és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu de 0 a 3 anys. I passem ara en un avís de protecció civil per temps violent. Durant les properes hores es pot produir localment pedra i ratxes de vent inferior als 90 km/h i esclafits al Solsonès, al Berguedà, a l'Urgell i a la Cerdanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.